largest people.

it supposed to be this song?

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 713, és el 25è d'aquest any 2026 i el segon d'aquesta temporada. Avui és 24 de setembre, és el dia de la Mercè, festa a Barcelona. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Nosaltres no fem festa, estem no, treballant, eh? Aquí a Ripollet no és festa. Altres anys ho havia estat, però aquest any no. Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i a l'estreaming, a la realització Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els està parlant, Toni Miralles. Així que ja que ens hem presentat, repassarem ara el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant del ple municipal de setembre. En clau política també tindrem la darrera assemblea de Decidim al barri de Tiana a Pombell. Veurem la nova proposta per solucionar l'impacte de la C-58 i també els avenços en els tràmits de l'Hospital Ernest Lluch. Seguidament informarem de la pròxima edició dels reconeixements Impulsa, així com la Setmana de la Gent Gran i les jornades d'arxius locals. També repassarem el nou projecte de Bruixes i com va anar Terra Baixa, la masterclass de Fosser o el pregó de les festes del Pilar, entre altres. Quan esports, hi tindrem la Sombayes Trail i els campionats d'Espanya de patinatge artístic a la vi infantil.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest info seran les entitats col·laboradores a la Setmana de la Gent Gran. Seguidament abordarem la presentació de La Conjura de Bruixes. També ens visitarà l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, que aquest divendres estrena nova temporada. D'altra banda, vindrà Fragments Joves, que aquest diumenge reestrenen Molin Rouge, i acabarem amb les infermeres del CAP Ripollet repassant la campanya de la grip i les pròximes vacunacions. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. Com cada 7 dies, farem un flash de l'actualitat informativa, també els explicarem coses d'esports i l'agenda dels pròxims dies. Comencem parlant del ple municipal, que és avui el ple de setembre, el primer d'aquest nou curs polític que ens portarà ja a les eleccions ja de maig.
3: Consta de 10 punts on destaca l'aprovació del compte general del 2025 o la delegació de la recaptació de les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. S'han presentat dues mocions, al Partit Popular defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries, i per un altre costat la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, al ripolletradio.cat i al canal de YouTube de Ripollet TV.
1: Seguim en política. Decidim a reprès el cicle de trobades veïnals amb una visita aquest dimarts al barri de Can Tiana Pont Vell.
3: És una nova trobada de Decidim Ripollet en el marc de la iniciativa Els Barris Parlen. Davant una cinquantena de persones, l'alcaldable de la formació, José María Osuna, va abordar qüestions relacionades amb la seguretat i la convivència i l'estat i la dinamització del barri i els equipaments. Osuna va defensar que pot ser útil al municipi pels seus coneixements i tarannà, i va reivindicar la necessitat de centrar l'acció política en els serveis bàsics i en les necessitats del dia a dia. Entre les principals preocupacions que van mostrar els veïns, destaca la neteja de la via pública, el manteniment de l'espai urbà i, especialment, els problemes d'aparcament.
1: I era una notícia molt esperada, perquè ja coneixem la nova proposta de la Generalitat per solucionar l'impacte de la C-58, que no només engloba l'autopista, sinó també el pont del carrer Tarragona, que també necessitava una intervenció.
3: Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants, i una segona que cobreix els 400 metres següents d'autopista dels carrils en sentit Barcelona, els més propers als habitatges, fins a connectar amb el pont del carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Can Tiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur Hospital Ernest Lluch. Aquesta coberta transitable aconsegueix eliminar la contaminació acústica del barri de Can Tiana i Pont Vell, el barri més afectat pel pas de l'autopista. Es tracta d'una infraestructura amb una coberta de zona verda que la fa més amable i més integrada amb la ciutat. L'Ajuntament de Ripollet va presentar ahir aquesta proposta davant una cinquantena de persones a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural.
1: Doncs esperem que s'acabin i es mantinguin alineats els planetes i l'Ajuntament i la Generalitat i això es pugui portar a terme molt aviat. Seguint amb infraestructures, aquesta darrera setmana s'ha donat un pas endavant amb una altra obra, un altre gran projecte, l'Hospital Ernest Lluch, perquè ja s'ha aprovat també el planejament urbanístic del futur barri que l'envoltarà.
3: El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va aprovar el dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordenen els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'àrea metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de més de 108.000 quilòmetres quadrats...
1: Metres quadrats,
3: dels quals 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 dels quals seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes.
1: Doncs ja es poden presentar les candidatures per la tercera edició dels Reconeixements Impulsa.
3: L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria de la tercera edició dels Reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor latent l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Així, es donaran reconeixements en 6 categories, distingint la sostenibilitat, l'ocupació i talent, l'emprenedoria, la igualtat i inclusió, la imatge corporativa i el compromís social dels i les candidates. La gala de lliurament tindrà lloc el 12 de novembre, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori de Ripollet. Fins al 29 d'octubre es poden presentar totes les candidatures.
1: Més d'un miler d'alumnes de Ripollet han sol·licitat aquest curs ajuts menjador escolar.
3: Ripollet ha registrat 1.092 sol·licituds d'ajuts individuals de menjador a l'inici del curs 2026-2027 entre infantil, primària i secundària. D'aquestes s'han aprovat 857, un 78,5%, que suposa un 2,8% més que en el curs anterior. Un total de 340 han rebut un 70% de la dotació màxima i el restant, 517, al 100%. Al conjunt del Vallès Occidental fins ara s'han concedit 21.049 ajuts, un 5,4% més que a l'inici del curs passat, segons fonts del Consell Comarcal, organisme que tramita les beques de la Generalitat.
1: Del 28 de setembre al 2 d'octubre, Ripollet acollirà una nova edició de la Setmana de la Gent Gran.
3: Ripollet celebrarà del 28 al 2, al 2 d'octubre la sisena Setmana de la Gent Gran, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de diverses entitats del municipi. Al llarg de 5 dies s'oferirà propostes orientades a afavorir l'activitat física i les relacions entre generacions, combinant activitats lúdiques, culturals i sensibilització amb la participació d'entitats i professionals que treballen al municipi. El programa coincideix un any més amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans l'1 d'octubre i reivindica la vellesa com una etapa activa, participativa i plena d'oportunitats.
1: Ripollet s'ha sumat aquest dimarts a la Setmana Europea de Mobilitat amb una tarda d'activitats a les pistes de l'Esbar.
3: Sota el lema Mobilitat per a tothom, la jornada va reunir infants i famílies amb diferents propostes per reflexionar d'una manera lúdica sobre com ens movem per la ciutat. La policia local de Ripollet va preparar un circuit de mobilitat segura. Casa Natura va fer un joc de memori de la mobilitat sostenible i segura, i entre tots va organitzar una activitat amb cadira de rodes. La Setmana Europea de la Mobilitat promou alternatives al vehicle privat i fomenta el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic i altres formes de mobilitat sostenible. Per la seva part, aprofitant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la plataforma Bus SOS ha fet un comunicat denunciant que troben a faltar des de l'Ajuntament que es posi el focus en la millora del transport públic. El col·lectiu demana apostar pel transport públic per aconseguir una mobilitat neta i eficient, millorant freqüències, connexions, etc.
1: Ripollet donarà inici a les segones jornades d'arxius i recerca local de la riba del riu Ripoll.
3: Els arxius municipals dels municipis de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, juntament amb l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, organitzen la segona edició de les jornades d'arxiu i recerca local a la riba del riu Ripoll, que se celebraran els dies 23 i 24 d'octubre. Les jornades tenen com a objectiu impulsar la història i la recerca local als tres municipis, donar visibilitat als projectes desenvolupats per investigadors, centres educatius, centres d'estudis i entitats locals i apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen els arxius. El Centre Cultural acollirà el 23 d'octubre la primera jornada d'un programa que continuarà a Cerdanyola del Vallès i Montcada.
1: Bruixes de Ripollet impulsen una xarxa feminista i comunitària per la futura Casa de les Dones dins el projecte de Populus Labora.
3: Ripollet comença a desplegar les accions de la primera anualitat del projecte comunitari feminista impulsat per l'entitat Bruixes de Ripollet en el marc de la comunalitat urbana Populus Labora. Aquesta iniciativa té com a horitzó la creació d'una xarxa local de suport i l'articulació de la futura Casa de les Dones com a bé comú, comptant amb un pressupost de 30.000 euros dividit en dues anualitats. L'objectiu principal del projecte és consolidar un espai de debat, cooperació i organització col·lectiva que fomenti l'economia social i solidària i l'acció ecofeminista al municipi. Per aconseguir-ho, el programa d'aquesta primera anualitat combina un treball intern de fons amb activitats obertes a la ciutadania.
1: Aquest dimecres ha arrencat el nou curs de l'Escola Popular Rizal.
3: Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre que ajuda les famílies sense recursos econòmics a pagar les classes de reforç escolar. L'escola es troba al mateix local de la PAC de Ripollet i ofereix activitats de lleure i reforç. La iniciativa cerca voluntaris que vulguin assistir els dimecres de 6:15 a 7 de la tarda.
1: Aquest cap de setmana torna al Teatre Auditori Molins Rouge de la mà de Fragments Joves.
3: Després de la bona acollida que va tenir l'estrena el mes de maig de Molins Rouge, Fragments Joves ens torna a portar aquest diumenge 27 de setembre aquest famós musical parisenc. L'entitat juvenil ha organitzat dos nous passis al Teatre Auditori, una a 11:45 i l'altra a 6:45. Les entrades estan disponibles a través de l'enllaç de la biografia de Fragments Joves.
1: Després els tindrem aquí explicant-ho, la seva presidenta i la seva vicepresidenta. Parlant també de teatre, aquest darrer cap de setmana hem gaudit de la representació de Terra Baixa al Centre Parroquial gràcies a Amics del Teatre.
3: Amics del Teatre va estrenar el passat divendres Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest mateix escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a la Marta, en Manelic i en Sebastià. L'estrena culmina mesos de feina d'un ampli equip d'interpretació i de producció que torna a portar a Ripollet un text que, més d'un segle després de la seva estrena, continua vigent amb qüestions com l'abús del poder, el maltractament i la lluita per la llibertat.
1: Èxit de la darrera masterclass de fotografies de viatges de Jesús Botardo.
3: Una trentena de persones van assistir a la masterclass de fotografia de viatges organitzada el dissabte 19 de setembre per a Fosser al Centre Cultural. La sessió de caràcter gratuït va anar a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que va compartir el seu gràfic sobre el desert marroquí d'Erk Chevi Sahara.
1: Dissabte vam donar el tret de sortida de les festes del Pilar organitzades pel Centre Aragonès. Què tenim encara per endavant, Marc?
3: El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany perquè és el 30è aniversari de l'entitat. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació-regeneració. Les festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar el 12 d'octubre.
1: El ripolletenc Valentín Roma ha estat nomenat com nou director del MACBA.
3: Escriptor, historiador de l'art i comissari, Roma assumeix la direcció del principal Museu d'Art Contemporani de Catalunya després de dirigir durant gairebé una dècada la Virreina Centre d'Imatge, convertida en un dels espais culturals més destacats de Barcelona. Roma torna al museu d'on fa 11 anys va ser destituït com a conservador en cap del museu, junt amb el director i el responsable de programes públics d'aleshores arran de la crisi causada per l'exposició La Bèstia i el Sobirà.
1: Per cert que Valentín Roma estarà molt aviat aquí en aquesta sintonia, acompanyat o portat per l'associació Traça, que s'estrena en aquesta sintonia amb un nou programa que es titula L'Escletxa. Passem ara als esports.
3: Aquest dissabte se celebra la tercera edició de la Som Vallès Trail, una cursa caminada solidària contra el càncer per equips que recorre tota la comarca del Vallès Occidental en els seus 62 quilòmetres. S'han inscrit 61 equips que suposen 41.042 euros recaptats. Enguany, però, a causa de la pesta porcina africana, la prova s'ha desplaçat cap a Matadepera, lloc on sí es pot disputar la prova i passarà per poblacions com Sant Manat o Sant Llorenç Savall. Esperem que l'any vinent podem tornar a gaudir d'aquesta prova aquí, amb tota la normalitat. Ripollet va tancar dissabte 3 dies del Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat per al club anfitrió. Chloe Flor, Edurne Isart i Marina Delfante del Club Patinatge Artístic Ripollet han ocupat les 3 primeres places al podi a la bifemení. Chloe Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart va aconseguir la plata i Marina Delfante el bronze. Les tres han competit a la selecció catalana. En infantil femení, Carla Caravantes, també del Club Patinatge Artístic Ripollet i de la selecció catalana, va finalitzar en 11a posició. Aquest dissabte el campionat va viure la seva última jornada i la cerimònia de clausura amb la representació de les diferents federacions participants. Representants federatius, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Esports Manel Martínez també van participar en el lliurament dels últims guardons. Ara passem al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet debuta a casa aquesta temporada, aquest diumenge a les 12 contra el Picat. El futbol base Ripollet juga dissabte a 8:15 contra la Roca Penya Blanc Blava. Pel que respecta al Pajari, el juga diumenge a les 8 al camp del Barberà. En futbol sala, el masculí juga dissabte a 6:45 a casa contra el Catgas Energia. El femení juga dissabte a les 6 a la pista del Deportivo Nou Túria. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina arranca la temporada a casa el diumenge a 6:45 contra el Morell. Per la seva banda, el segon territorial femení juga diumenge a 6:45 a la pista del Llinars B. En tenis taula tenim jornada a casa a les 4 el dissabte. El Divisió d'Honor femení juga contra el Sosmàtic Badalona. El primer nacional masculí contra el Daruma Lluïsos de Gràcia i el tercer nacional contra el Molins de Rei.
1: Quan passen 20 minuts de les 5 de la tarda, fem la darrera secció d'aquest flash informatiu. Aquesta és l'agenda.
3: Aquest divendres tenim a 8:45 la presentació de la temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Dissabte, a 6:15, hi ha el campionat de dòmino al Centre Aragonès. A partir de les 7 comença el nit de tapes a les pistes de l'Esbar. Ja diumenge tenim matinal aragonesa a les 11 al Centre Aragonès. A les 11 també, el veredicte del concurs de fotografia de la Festa Major al Centre Cultural. A 11:45, com sempre, jugateques ambientals a Pinatons i Maria Rebordosa d'Almassot. A 11:45 i a 6:45 tenim al Teatre Auditori les representacions Molinguix. Acabem el dia amb ball de la gent gran a 4:45 al Centre Cultural. Ja dilluns comencem la setmana de la gent gran. A les 10 hi ha al Centre Cultural el taller Cuidar-se és un joc de grans, és un joc de grans, i a les 5 de la tarda l'activitat seguint el ritme. Ja dimarts tenim a les 11 petits consells per a grans persones al Centre Cultural i a les 4 bingo musical al Parc del Risal. A 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim llegir al teatre. Dimecres hi ha la xerrada amb ball en moviment a les 11 a la Biblioteca Municipal. I a 6:45 contacontes a la Setmana de la Gent Gran a la Biblioteca Municipal. Acabem dijous vinent amb la Gran Marató Popular i activitat física pel matí amb sortida al carrer de les Escoles i arribada al pavelló Joan Creus. I a les 6 de la tarda, tastet de tallers al pati del Centre Cultural.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
1: I res, doncs nosaltres continuem ara de seguida amb les entrevistes, la primera d'elles, amb aquestes entitats participants i organitzadores de la Setmana de la Gent Gran de Ripollet, que és a punt de començar.
0: El 91.3 Info Setmanal.
2: A veure, 91.3. A veure, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, que no sona, papa.
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top

0: bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
1: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
2: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: 25 és sobre les 5 de la tarda. Ara parlem de la Setmana de la Gent Gran amb tres entitats que participen ja des de fa anys i en aquest any representades, ara les presentem. Doncs des de la meva esquerra fins al fons, la Belén Sánchez de Creu Roja, què tal, benvinguda. També la Noelia López, coordinadora de Gent Gran de la Gresca, benvinguda també.
5: Gràcies.
4: I també una companya d'aquesta casa, però més per sobre de tot d'Espassur, la Maria Mayer.
6: Gràcies,
4: de la
6: hola.
4: Fundació Fundació Catalana. Es diu així? Molt bé. Dic companya perquè vosaltres esteu amb el programa de tota la vida, que ja fa molts anys, de la Si Som, eh?
6: Correcte.
4: Que allà no teniu gent gran, però bueno, que també,
6: sí, que
4: no?
6: Tenim gent gran, sí, mm-hmm. Sí. De fet, van en camí, o sigui que...
4: Tots anem en camí.
6: Sí, sí, sí.
4: Molt bé. Doncs comencem pel principi. Crec que la Noelia ens podrà dir alguna coseta sobre aquesta Setmana de la Gent Gran. Mantenir una sèrie de clàssics que no poden faltar, el Yaya Fest i totes les coses del moviment, del ball, de l'exercici, són una mica els clàssics, no? Què ens pots dir d'aquesta Setmana de la Gent Gran?
5: Doncs mira, aquesta setmana la veritat és que volem donar una mica d'èmfasi a que la taula de treball, que és el moviment Gran Barri, aquesta nova edició hem sigut més de 10 entitats de Ripollet, o sigui que estem molt agraïdes de la col·laboració. I com ja comentaves, no? Clàssics com la Yaya Fest, la Marató, el Contacontes a la Biblioteca, xerrades de Creu Roja, de Mossos, participació de diverses escoles i de diverses entitats a les diferents activitats. Llavors, bueno, aquesta és la idea de fomentar la vida activa, l'envelliment actiu i donar veu a la gent gran del poble.
4: Hem d'excusar els representants de l'Ajuntament, a la regidora i a la tècnica que no han pogut assistir, però sí que doncs no hem d'oblidar que aquest és un programa molt d'entitats, eh? I en especial doncs Creu Roja i la Gresca, que sempre aneu molt de la mà, que sou doncs una mica les que sempre des de fa molts anys heu mogut, sí. I a més molt de la mà, no? Heu anat sempre.
5: Sí, correcte. Molt
4: doncs parlem així, et sembla, una miqueta. Comencem per Creu Roja, vale? Doncs en què col·laboreu aquest any, en aquesta setmana?
7: Mira, nosaltres aquest any amb aquesta activitat el que fem és una xerrada sobre envellir en moviment. Ho fem a la biblioteca el dimecres i la idea d'aquesta xerrada, pues, és una mica donar una mica de consells a la gent gran o a aquesta gent que potser va cap a aquest camí com tothom i de veure una mica la importància de tenir moviment per poder envellir bé. La idea és, pues, donar tips i donar-li una mica d'importància, no? Que moltes vegades la gent gran està enfocada molt a fer, pues, tallers de memòria, tallers que siguin cognitius, no? Però no deixar de costar tota la part, pues, del moviment i la importància que té per tenir un bon sistema cognitiu, tenir tot un cos que estigui actiu, que estigui sa, i bueno, va en aquesta línia la xerrada.
4: I què feu amb la gent gran i per la gent gran a Creu Roja?
7: Pues mira, en relació també amb l'activitat de la Setmana Gran de Ripollet, el dijous fem un tastet de batxata, que és un dels tallers que tenim nosaltres relacionats amb el moviment, i el que volem amb això és donar una mica de visibilitat a tota aquesta gent gran, que, bueno, que no és la gent de fer crucigrames, no?, i fer jocs de taula, sinó que estan actives, que fan gimnàsia, que fan ball, que canten, i donar una mica aquesta visió, no?, tenir la gent gran com una visió, no del llallito que no pot caminar, sinó d'aquesta gent activa i en funcionament. Des de la Creu Roja tenim una mena d'activitats durant tota la setmana, de dilluns a divendres, on treballem des d'activitats, doncs, de memòria, cognitives, lectoescriptura, hasta una cosa més activa i més d'oci, que seria més, pues, tenim un taller de playbacks on poden cantar i cantar les seves cançons de quan eren més joves i també gaudir de les noves, que també els agraden, i també tenim, pues, activitats de moviment.

0: com és la bachata, la zumba, i després per baixar una mica tenim tallers de relax i tenim tallers de tai chi on poden pues, baixar una mica més les revolucions de tota la setmana i treballar una mica en aquestes generacions que tot el tema d'autocuidado mental està com molt, bueno, no està tan ben vist com a lo millor més a la nostra, no? Doncs poder tenir una mica d'autocura d'un mateix i poder cuidar la ment a la vegada que cuidar el cos. Això és una mica el que fem.
1: Parlem de la gresca, val? Perquè també durant tot l'any feu coses amb gent gran i també és una de les teves vessants principals, joves i gent gran, no?
2: Bueno, nosaltres a la gresca tenim diversos projectes relacionats amb gent gran. Diem que el nostre principal és el projecte La Flor de la Vida, que és una mica similar al que comenta la meva companya. Són activitats gratuïtes de dilluns a divendres, que oferim activitats de tota mena, ja siguin estiraments, lectura i escriptura, ús del mòbil, també, que aquesta té molt d'èxit, memòria, ball, ja sigui ball en línia o ball una mica més modern. O sigui, ara mateix les inscripcions tanquen el dia 30 i jo crec que ha atès unes 300 persones apuntades. Sí que la gent gran està molt activa al poble i vol fer moltes coses.
1: Però això és cada cop més, per entendre'ns, no?
2: Correcte, sí. Vam començar amb molt poquetes activitats, amb molt poqueta gent que era més del barri, no? Perquè al final el projecte va néixer pel barri de Pont Vell Tiana. Però a poc a poc ve més gent, fins i tot del barri de Pinetons, que diguem que és el que més lluny es agafa, sí. I vam començar això molt poquetes i ara ja, vamos, per 300 persones aproximadament, sí.
1: Vull dir que són quasi com un segon casal d'avis, no?, d'aquí de Ripollet.
2: Doncs pues gairebé sí, sí.
1: O el primer, depèn com ho miris, no?
2: Bueno, tenim molta oferta, llavors el boca a boca, que és el que més mou a la gent gran, és el que fa que poquet a poquet vagin arribant. Estem molt contentes.
1: Que potser podíem tenir la sensació que la gent gran no es mou o que la gent gran no fa coses. I què és el que creus que impulsa la gent gran justament a fer coses?
2: Bueno, al final tenim un problema que és la solitud no volguda. Llavors hi ha moltes persones que estan soles, que necessiten companyia, que necessiten fer coses. I bueno, tant Creu Roja com la Gresca som un espai de relació interpersonal, de conèixer gent, de no quedar-te a casa. Sí, i de fer família realment. Sí. Al final, quan nosaltres tanquem a l'estiu ens diuen és que la calle no tiene vida si no estáis vosotras en el barrio, con vuestra persiana, con vuestras cosas, con vuestras actividades. Sí que és important.
1: Molt bé, doncs ara parlem d'un altre univers, que és el d'Espassur, que té, doncs, per les seves característiques, doncs, persones amb diferents discapacitats, i bé, doncs també tenim alguns joves que són com si fossin gent gran, no?, i després també gent gran que és al mateix temps molt juvenil, no? Què ens pots dir del que feu i com col·laboreu en aquesta setmana?
3: Bueno, de fet, nosaltres fa com 10 anys que anem al centre de dia, cada dijous, ara, abans anàvem els dilluns, i els nostres nois, que sí que tenen discapacitat, doncs van acompanyar els avis, no?, a portar la cadira, tenen conversa, inclús doncs cadascun d'ells tenen referent d'avis. Llavors és una activitat que és molt demandada i que els agrada molt, tant per part de l'avi com per part nostra, no? Llavors aquest any vam dir, sempre participem com a usuaris, no?, a la Setmana de Gent Gran, i amb la Eva, amb la noia, vam dir, ei, per què no fem alguna cosa? Ah, doncs vinga, va, ho presentem a l'Ajuntament. Llavors ho fem el divendres, el dematí, ho farem allà al centre de dia, i el que farem serà pintar emocions, vale? O sigui, posarem una música de diferents emocions, on han de reconèixer l'emoció, on l'han de pintar com ells creguin, i a partir d'aquí doncs, veure quina emoció, perquè senten aquesta emoció, després l'hauran de ballar, també, i així pues, fomentem aquest moviment que dèieu, i després per últim vindrà un DJ que és un company de la fundació que ha fet un recull, que és una activitat que fan allà, han fet un recull de música antiga de la seva generació i hi haurà pues, un ball final, no?, amb el DJ.
1: Maria, tinc curiositat per saber, tu que més ets coach d'emocions de, i de més, amb aquests nanos que sigui amb la gent, diguem, jove o d'altres generacions, costa el que és la bellesa. Com els expliques tu als vostres usuaris d'Espassur el que és la bellesa?
3: Doncs pues mira, realment nosaltres aquesta activitat fem moltes coses per empatitzar tot això. Expliquem contes, l'altre dia explicàvem un conte que es diu l'arruga, no? Que parlava d'això, no? De tota la sabidoria que té aquesta arruga, no? I tot això que nosaltres oblidem perquè ens sembla lleig, però que en realitat té molta bellesa, o sigui, però bellesa de bonic, no? Llavors, tot això ho empatitzem molt i al final jo amb ells sempre els dic, no? Que tots arribem aquí i estem parlant d'una discapacitat. Al final, la gent gran comença a tenir discapacitats, comença a necessitar suport com ells, o sigui que hi ha una empatia, és com el que em falten a mi, jo t'ho dono a tu i al revés, no? Llavors penso que és superbonic i la veritat és que estem molt contents de poder participar també, i com que sempre es feia per aquí, per aquesta zona, i ho fem en allà, no era com, bueno, pues si hi ha algú que visqui més enllà, pues també està xulo que puguin venir, no?
1: Molt bé, Noelia, no tenim quasi temps, ja sé, és la típica expressió del temps a la ràdio. Acabem amb tu, si et sembla, una invitació, perquè creus que la gent, potser que no està tan implicada, però que això seria una porta també a venir, doncs ha de venir amb vosaltres, no només gent gran, sinó gent potser que està amb gent gran, o que té gent gran.
2: Que participi a la Setmana de la Gent Gran, vols dir?
1: Sí.
2: Bueno, al final és una setmana plena d'activitats exclusivament dedicades i pensades per aquest col·lectiu. Llavors animem a tothom a qui participi a totes les activitats que organitzem, que estan això pensades directament per ells i per elles. Hi han de tot tipus, llavors, tant els gustos que tinguis, si són més de música, són més de moviment, no? Són més d'emocions i de relacions, totes estan dedicades justament per això, i directes per ells i per elles.
1: Molt bé, doncs agraïm avui per haver-nos acompanyat a la Belén Sánchez de Creu Roja, a la Noelia López de la Gresca i a Maria Mayer d'Espassur per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres de seguida anem amb la Conjura, que ens explicaran coses d'aquest nou projecte de Bruixes i Populus Labora.
4: Moltes gràcies.
5: El 91.3, Info Setmanal.
6: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
7: Mama, vull ser artista.
6: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
8: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
9: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
10: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
11: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
12: Va, cago en la mare que et va matisar!
11: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
13: El Coplejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
14: Coplejant.
15: Amb de Monte.
14: El divendres, a les 5 de la tarda, i en repetició, diumenge, a les 10 del matí, a Ripollet Ràdio.
16: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
17: No te quedes atrás
16: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
17: En Top Música Nueva.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
18: Crónica de Noticias con la Música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con Jesús Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
5: El 91.3, Info Setmanal.
1: Quaranta minuts sobre les 5 de la tarda i ara volem parlar de La Conjura. I tenim aquí, en representació d'aquesta nova iniciativa, a la Txell Calé, de Bruixes. Què tal? Benvinguda.
19: Bona tarda.
1: I també tenim a la Sílvia Montilla, que ve del Comitè de Dones.
20: Bona tarda.
1: Molt rebé. Doncs comencem per la Txell, que és La Conjura. Qui us heu conjurat?
19: Doncs la veritat és que La Conjura és un projecte, en realitat. Com sabeu, bueno, si no poso una mica antecedents, perquè és com explicar-ho, cal primer una mica de context. Doncs aquí a Ripollet fa ja 4 anys que hi ha una comunalitat urbana, no?, que es diu Populus Labora, que doncs està teixint doncs aquest, no?, doncs aquestes xarxes de suport mutu, no?, està intentant també fer una transformació amb altres maneres de fer, no?, i el concepte d'economia, no?, i llavors aquest any que tornaven a presentar-se totes les diferents entitats, doncs Bruixes estàvem de col·laboradores en l'anterior i aquesta vegada doncs vam fer un pas endavant perquè se'ns havia acudit una idea i ens vam presentar doncs aquesta subvenció que otorga la Generalitat de Catalunya i ens hem doncs, bueno, ens hem aliat, no? Ens hem amb la resta d'entitats, que està la Gresca, està Local, està Solets i està Collim. I ara, doncs, Bruixes com a entitats ja activadores, no?, amb un pressupost propi i amb un projecte per desenvolupar, que és aquesta Conjura.
1: Volem saber què és.
19: Doncs ara sí. Que primer volia fer una mica de context perquè no és un bolet, sinó que surt d'un projecte que hem de concretar, no? Uh-huh. Doncs nosaltres feia temps, no?, Bruixes, que ens preguntàvem molt, doncs, després d'un feminicidi, què? Què més fem a part de fer doncs el minut de silenci que toca i què més podem fer? Com ens podem un altre cop doncs articular, no?, pensant en aquella onada tan forta que vam tenir de feminisme, no?, i de col·lectius, no?, que bueno, anàvem totes, no?, amb una intencionalitat i molt a la una. I llavors ens mancava això precisament, no?, aquesta unió, aquesta mirada comunitària, no? I llavors primer de tot, La Conjura és això, fer aquesta xarxa feminista, no?, conjurar-nos per fer aquesta xarxa feminista i alhora doncs treballar conjuntament doncs per fer un projecte de gestió público-comunitària de l'espai, la Casa de les Dones, no?, perquè quan es va fer el pla d'usos d'aquest espai ja es contemplava, ja va sortir doncs dels col·lectius i les persones que hi van estar doncs en aquest pla d'usos, en aquest procés participatiu, doncs que ja veien, no?, que era interessant que hi hagués aquesta gestió público-comunitària d'aquest espai, doncs per fer un espai ampli, un espai doncs realment, no?, mirant cap a la comunitat des de dintre cap a fora, no?, i llavors ja sortia això el pla d'usos, no?, i llavors hem aprofitat que tenim aquests recursos, que podem disposar d'uns recursos, doncs per conjurar-nos, per preparar-nos, per formar-nos, perquè què vol dir? Què implica, no?, una gestió pública o comunicatària? Doncs tots aquests conceptes, no?, i aquest treball conjunt, perquè al final és sentar-nos, és debatre, és pensar conjuntament què és el que volem, com ho volem, no?, doncs això és feina de temps i d'assessorament que gràcies a aquests recursos doncs podem tirar endavant.
1: Ara estan, com tu deies, només a una fase inicial, esteu com creant les idees, per dir-ho
19: així,
1: no?
19: Exacte, sí.
1: Els objectius quins serien una mica? El primer serà recuperar aquesta unió?
19: Primer és fer... Al final ja una cosa ens porta a l'altra, no? Perquè al final si som un col·lectiu potent, no?, una xarxa potent, doncs necessitem un espai per fer polítiques, no?, conjuntes, no?, i accions conjuntes, no?, i per tant una cosa porta a l'altra, no? Llavors primer sí que és veritat que és la xarxa, però després també és que és pensar en aquest projecte, no?, aquest projecte de gestió d'aquest espai, no?, aquest espai de Casa de les Dones, que en aquesta primera anualitat, perquè és una subvenció que són 2 anys, i la primera anualitat el que ens demana, no?, al final del febrer, hem de tenir doncs un document elaborat, o sigui que sí que hi ha un objectiu clar, perquè ho hem de marcar, perquè així ve, no?, però alhora doncs tot aquest camí que farem plegades jo crec que és el més enriquidor que podrem fer, no?
1: Molt bé, Sílvia, i com et sents tu doncs una mica implicada amb aquesta iniciativa, tu i en representació del Comitè de Dones?
3: Jo personalment, molt emocionada i interessada des del principi. Jo estava il·lusionada a tope. I el comitè, des del principi, estàvem molt engrescades, ens era com una demanda que també ens fèiem, d'unir tota la xarxa aquesta feminista, perquè creiem que els últims anys havia com decaigut aquesta potència que havia hagut anys enrere de solidaritat, d'unió, i creia que un projecte com aquest era necessari al poble.
1: Tu estàs en una d'aquestes entitats també recents, Dones amb Discapacitat, també n'hi ha una altra, que és Dones per Can Mas, vull dir, sí que d'una banda ha fluixat, però sí que igualment sembla que hi ha ganes, no?, de fer coses.
3: Sí, sí, hi ha ganes, però costa molt. Ara hi ha aquests moviments d'extrema dreta, feixista, tot aquest moviment i es nota molt, moltíssim. Quan vols fer alguna cosa, la gent no és com abans, que es movia, que sortia de casa. Només s'ha de veure quan abans es feia al comitè de dones una concentració per algun feminicidi, qualsevol cosa, com sortia la gent. I ara es veu que no hi ha tanta gent a la plaça. Llavors, encara que estan neixent, pues, com dius tu, la implicació no és la mateixa. Llavors, crec que un projecte tan engrescador és necessari. Jo crec que és molt necessari, i a més la generositat que han tingut les bruixes, de que no només són elles, sinó que des del primer moment han sigut molt, molt horitzontals en dir això és un projecte conjunt. No s'han posat al centre o verticalment i han dit és un projecte que nosaltres portem i vosaltres podeu ajudar, sinó no des del principi, totes a una, i totes les idees són de totes. I això és d'agrair a les bruixes.
1: Amb aquelles llums llargues, Txell, una vegada se solucioni el problema que hi ha amb la Casa de les Dones i es pugui obrir, com imagineu que pot participar o no dic si gestionar o cogestionar fins i tot doncs un moviment com el vostre, aquell espai?
19: Doncs mira, és que això és el que estem justament treballant, no? Perquè sí que ens ho... A què surt, no? Sempre, si és un espai així, doncs ha de ser per totes, no? No ha de poder quedar-se la institució i que acabi siguent doncs, un espai on de lloguer de sales, teòricament, no? Sinó que ha de ser alguna cosa més, ha de ser de totes, de la comunitat, no? I llavors, com ha de ser? Com ha de ser la participació de les persones i de les entitats? Com hem d'estar, doncs, si ha de ser assembleari, si no? Com ens cuidem, perquè això també no, hem de tenir el concepte cures? Com són sostenibles les càrregues? De... Tot això és ara, o sigui, la sessió 1, que va ser com el primer taller, així com hi ha més de formació que vam fer, és això el que hem començat, doncs, a obrir tots aquests melons, perquè, clar, és gros, això en veritat és gros, i és una cosa que no podem ni pensar, i que t'agraeixo molt que hagis tingut aquest detall, no?, de dir-ho públicament, perquè és veritat que això ni ho volem pensar soles, ni pretenem en cap moment, no? Llavors sempre hem sigut molt obertes a dir aquest espai és de totes i hem de poder-ho pensar totes, no? I aquest, bueno, pensar una mica doncs així, no? Amb aquesta, bueno, jo crec que és un pensament feminista, sí, no? D'obertura i de que la casa ha d'estar oberta. Ja veurem com acabem, no? Com acabem, quin és el que elaborem, no? El projecte que acabem elaborant, però de moment estem obertes i pensant en gran, no?
1: Volia preguntar-te, Txell, del mateix que ha comentat ella fa un momentet, d'aquesta desmobilització, potser per certa por, per certs prejudicis, fins i tot per certa, ara mateix pensar que les poden veure o que els, no ho sé, en
19: jo
1: aquests
19: no.
1: Moments... En tot cas, on està el
19: a veure,
1: el problema?
19: Bueno, jo crec que també hi ha moments que són tendència, no?, Hi ha moments que és com... Bueno, va haver-hi un moment que també, a banda de la ràbia que teníem, i que jo crec que la continuem tenint, perquè el que no pot ser és que doncs, passin coses com el que ahir va passar, no? Que a una dona de 87 anys la facin fora de casa seva, no? O que ens matin, o que ens violin, no? Doncs això és que no es pot... O sigui, aquesta ràbia està i és latent, no? Però és veritat que com ens articulem, doncs és la dificultat, no? Perquè és veritat que, bueno, hi ha molts... Bueno, molts elements desmotivadors, desesperançadors, també hi ha sempre molta campanya, no?, de desesperança, d'individualisme, no?, una xarxa, bueno, una manera de fer i de viure una mica la vida que, bueno, post-Covid, jo la penso post-Covid, que és com molt, de manera molt individual, no?, molt jo ja no penso en que és una història també, que també hi ha, però en quant a les dones, no?, pues bueno, que cadascuna té la seva vida, té les d'allò, no? I al final pues sí que necessitem aquesta xarxa, aquestes que ens tirem les unes a les altres, aquesta complicitat, no? I no sé, jo continuo estant molt pensant en que, o sigui, no vull estar desesperançada, perquè és que si no és que ens guanyen. La desesperança és per ells és el guany, no? Per tot aquest moviment feixista i capitalista, no? Llavors jo estic esperançada de que petites llavors com la que estem fent ara, no? Com moviments que hi ha, perquè hi ha molts, la PA té gent darrere, no? Hi ha una escola popular Rizal, és que no vull pensar que no estem mobilitzades perquè el que passa que potser no és visible o potser no sortim en tromba, no? Ens falta aquest sortir en tromba segurament. Segurament hi haurà un clic que ens farà sortir en tromba, però no vol dir que no ens estiguem preparant per fer-ho, no? Jo crec que sí.
20: No, jo crec que el moment d'ara és les persones que s'estan mobilitzant molt fortament. S'estan situant
19: jo crec que
20: políticament
19: sí,
20: i de pensament per i això, les falta, feministes que
19: ens falta...
20: hi ha...
19: Anem totes, no?
20: Sí.
19: Jo crec.
1: Ja per acabar, tenim un 25N a la vista. No sé si això vosaltres participareu o no en aquesta ocasió.
19: Bueno, sempre hem participat les bruixes d'una manera dintre del cartell o fora, però sempre fem, perquè ja fa anys que fem la marxa nocturna, i participarem d'una manera o altra, perquè primer perquè hi creiem en aquest dia, perquè sí. Ho és, i també està dintre del projecte que hem de fer, doncs hem de participar, i bueno, perquè ho vam posar nosaltres, perquè és clar que hem d'estar el 25N, o sigui, ens uneix, i bueno, hem de veure en quina forma. Aquest cap de setmana tenim tancades nosaltres de bruixes, i bueno, acabarem de donar-li aquí una mica de pensament, a veure què fem.
1: Molt bé, doncs la manera de seguir-vos o la manera de que això es vegi o alguna cosa, la gent que vulgui contactar
19: estem
1: amb vosaltres.
19: Sí, estem a Instagram, la conjura BDR, no sé si hi ha guió o no, és que mira que l'he liat jo i sempre
1: ho podem buscar, però jo crec que per la conjura no crec que...
19: La conjura BDR
1: no crec
19: que
1: hi hagi moltes coses, no?
19: I res, anirem fent aquestes sessions d'assessorament i d'acompanyament. El 24 d'octubre tenim un altre, també al Centre Cívic i...
20: Cap Mas.
19: Al Centre Cívic Cap Mas, perdó, que em faltava una part.
1: Sí, la conjura BDR, sí. Sí. Què vol dir això?
19: Bueno, havíem posat bruixes de Ripollet perquè que sembla, no?
1: Vale.
19: Per no, perquè hi ha com moltes coses per ahí i així
1: vale.
19: Com...
1: Sí, sí, perquè després hi ha altres conjures. Sí, sí, sí.
19: Sí, sí.
1: Sí.
19: Bueno, anem a conjurar-nos molt fortament.
1: Sí. Molt bé, doncs ho hauríem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui ens ha acompanyat la Sílvia Montilla del Comitè de Dones i la Txell Caler de Bruixes per bé, doncs anunciar aquesta creació d'aquesta, doncs aquest nou projecte que anirà de la mà de Populus Labora i que ha estat també doncs, reconegut i recolzat per aquestes subvencions que dona la Generalitat per aquest tipus de projectes socials a la conjura. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
19: Bona tarda.
21: El 91.3 Info Setmanal.
22: Arreu, el 91.3. Arreu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
23: A veure, què no sona, papa?
22: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, sí, que parlen, que són tres.
23: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
22: Això. Però a quina hora és?
23: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
24: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have
0: programa que ha fet història.
2: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
18: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de Noticias con la Música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
7: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
24: Y el del medio de los chichos.
7: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
25: ¡Ay, qué!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
2: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
3: Va, cago en la mare que et va matricular!
2: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: A punt d'arribar a les 6 de la tarda en directe a Ripollet Ràdio 91.3 de la FM. També recordin que aquest espai es pot veure a YouTube, al canal Ripollet TV, ja sigui en directe o després en reposició per quan un vulgui a la carta. Doncs dit això, tenia moltes ganes de tornar a tenir aquí a l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Ens acompanyen l'Eulàlia Humbert, una històrica d'aquesta associació. Què tal? Benvinguda. Històrica en el millor sentit de la paraula,
9: no,
8: eh?
9: Vas jugar d'acord.
8: I també el Rafael López, que també un altre històric, vols que et digui?
10: Sí.
8: Molt bé.
10: Gràcies, bona tarda.
8: Perfecte, doncs estreneu aquest divendres temporada.
9: Sí.
8: Teniu, a més, la sort de tornar a tenir aquesta clarinetarista, com es digui, tan bona.
10: Flautista.
8: Mira, a veure si ho has arreglat dient bé l'instrument. Perfecte. Doncs, no sé, qui vol començar els dos explicant-me una miqueta com es presenta aquesta temporada.
9: Aquest divendres comencem amb la Patrícia, que la tenia que començar la temporada passada i per circumstàncies no va fer-ho, i aquesta vegada doncs sí que la tenim aquí. Bueno, és una gran solista internacional, ha anat viatjar per tot el món i ens farà un concert, suposo que preciós, i a més ens presentarà la temporada.
8: Uh-huh.
9: I l'explicarà doncs el que anirem fent amb vídeos i amb, bueno, amb totes les novetats que hi ha en aquesta temporada, que són moltes, perquè és totalment diferent de d'altres vegades, perquè el fer el tancament del teatre, uh-huh, ens hem doncs proposat doncs fer el mateix però en diferents llocs.
8: Uh-huh.
9: Això és la gran novetat, bueno, la gran novetat i amb altres coses també.
8: Molt bé, ens vols avançar alguna cosa, Eulàlia, tu mateixa o Rafael? Com ho fem això?
10: No, Eulàlia.
8: L'Eulàlia em dirà una mica les novetats, no?
9: Sí, bueno, és això. Primer de tot tenim la pàgina web nova.
8: Ah.
9: Que això també és una cosa, perquè ja portava molts anys i com sempre doncs les noves tecnologies doncs s'han de posar al dia.
8: Molt bé.
9: I l'han posat al dia. Això també ja és una cosa important que han fet durant aquest estiu.
8: Uh-huh.
9: I llavors, bueno, doncs això, vull dir que la programació la portem com sempre, els mateixos espectacles, com si tinguéssim el teatre obert tota, uh-huh, la temporada, i llavors, doncs, en els mesos que està tancat, doncs anem, diguem, una obra de teatre, la farem al Centre Cultural, uh-huh, la Sala d'Actes, i una altra en el Casal d'Avis.
8: Uh-huh.
9: I llavors, com a novetat, anem a Barcelona a veure dos grans obres, una musical i una altra al Teatre Romea, i per, o sigui, per completar la programació que tenim que fer aquí, doncs anem a fora. Posant els mitjans, la gran comoditat per a tota la gent,
8: uh-huh,
9: perquè portarem un autocar i la gent no es tindrà a desplaçar ni res, vull dir que em sembla que que ho farem bé. Però clar, és, això és una mica complicat, però bueno. I llavors també el concert de Nadal, doncs anem a la iglesia. I bueno, pues a l'església el mossèn es dona tota la facilitat del món i pues anem allà. Això és, li diríem, la problemàtica que hem tingut dintre la programació.
8: Clar.
9: La programació, pues, com sempre, variadíssima, i doncs sempre triem doncs que la gent pugui gaudir d'un teatre que sigui doncs amè, distret, però també amb altres continguts que tinguin doncs el text, que sigui doncs un bon text, una bona interpretació, i bueno, pues que, i que sigui doncs d'actualitat, que la gent doncs li que pugui interessar, doncs que estigui reflectit en el teatre. I això, vull dir, és el que sempre intentem, que sigui totalment variat.
8: I tu, Rafael, què ens pots dir?
10: Bueno, jo vull afegir que hi ha una novetat aquest any que per nosaltres ens ha fet molta il·lusió, i és que ja sabeu que l'Associació d'Espectadors, durant l'any, fa tres sessions en pantalla, que són una dansa, un musical i una òpera. Però aquest any fem un pas més. Per una banda, el que és la dansa queda incorporada en el programa regular del trimestre, i el dia 21 de novembre, que és un dissabte, farem dansa en directe en el teatre. I ho fem en dissabte per facilitar que totes les danses del poble puguin venir, perquè clar, quan ho fèiem en divendres, ells tenien el seu problemàtica d'assajos, etc, i en canvi fent-ho dissabte facilitem una mica més el tema. Per tant, aquesta serà una novetat. No només es queden aquí, en el segon semestre seguirem fent unes altres accions sobre la dansa, però això ja ho parlarem en el segon semestre. Però aquest primer semestre hi haurà una dansa en directe, no en pantalla, sinó en directe, i amb un dissabte, 21 de novembre. Una altra novetat. Com ha dit l'Eulàlia, al tenir que tancar el teatre, les tres últimes sessions de teatre teòriques les farem fora del teatre. Com ha dit ella, el concert de Nadal a l'església. Després, dos monòlegs, un en el teatre i l'altre en el, inicialment, i així almenys està confirmat, en el Casal d'Avis. I després, com a gran novetat aquest any, és que l'òpera, que he comentat dient que era una de les espectacles que fèiem en pantalla, aquest any ho ampliem importantment. Per què? Perquè col·laborarem a petició de la biblioteca. La biblioteca munta aquest any una cosa que se n'en diu llegir l'òpera. I això és en col·laboració amb l'amics de l'òpera de Sabadell, és a dir, la faràndula i tot el que això representa, els amics de l'òpera de Sabadell, en col·laboració amb ells fan una sèrie d'activitats culturals, com poden ser xerrades informatives per experts, debats, etc, sobre l'òpera. I això es dura tota la temporada. Aquest primer semestre treballarem, i dic que treballarem perquè nosaltres hem col·laborat amb ells, és a dir, ells ens van demanar si podríem incloure'ns en aquest paquet, per entendre'ns, nosaltres encantadíssims de fer-ho, i llavors aquest primer semestre treballarem dos òperes, l'Elixir d'Amor i la Cançó d'Amor i de Guerra. Ja sé que algun purista em pot dir que la Cançó d'Amor i de Guerra no és una òpera, però bueno, quasi es considera una òpera, és la sarsuela més important, diguem, catalana. Aquestes òperes es faran en la faràndula a Sabadell. Nosaltres des d'aquí, en la biblioteca, farem exposicions per part d'experts i debats per part interna de l'associació i de tothom. Això està obert a tothom, no es té que ser soci de res, ni això està obert a tothom. I a part d'això hi haurà visites, que això s'han d'acabar de lligar, en el teatre, en la faràndula, per veure aquestes òperes en directe el dia que la fan. És una de les coses que a nosaltres ens ha fet moltíssima il·lusió, perquè a més creiem que és una cosa culturalment molt potent, molt potent.
8: Doncs sembla que us heu hagut de trencar el cap bastant amb aquestes sí. obres del teatre, perquè clar, no són poques setmanes, sinó que són mesos, és sí. L'únic teatre que en tenim, i això sí que us ha partit una mica pel mig, sí, però bueno, sí. que sabem que és per un bé, i ja estem tots contents, però que clar, quan ha arribat el moment, ha clar. Arribat.
9: S'ha de trobar el teatre adequat, que sigui, clar, de petit format, que clar. Perquè, clar, vull dir, les característiques que té un teatre no és el mateix que anar a la sala d'actes.
8: Està clar.
9: Vull dir, ens hem de... tindrem que veure el que farem allà, perquè, clar, tot Mare. És així. Però, bueno, no, suposo que no hi haurà... A veure, la gent ha de comprendre que no és el mateix que anar a veure una obra de teatre en el teatre que anar a veure l'obra de teatre en el centre cultural. Primer, perquè la visibilitat no serà la mateixa.
8: Ni la comoditat a les cadires, ni res.
9: I llavors tampoc no hi ha seients establerts. Vull dir que esperem que la gent no hi hagi allà les bones estampides doncs, per entrar. Vull dir, tothom suposo que serà, no sé, correcte.
8: Segur que sí.
9: Sí. Vull dir, això és la incomoditat més gran que tenim. Llavors, també la parròquia, també hi ha l'aforament és limitat, han posat més seients perquè vull dir, pugui ser més ampli els espectadors, però hi haurà també una reducció de visibilitat una mica reduïda. Però bueno, es pensem que la música doncs ja no és com un teatre que s'ha de veure els actors. O potser veuran, doncs, si hi ha 10 músics, només en veuran 5. Però bueno, esperem que no s'enfadi la gent.
10: Però els
9: ho
10: sentiran a tots.
9: Sí, sí. Que a més ve el concertino del Liceu. Vull dir que hi ha molt de gust vindrà aquí a Ripollet. Vull dir que, a veure, facilitat doncs, han tingut i, bueno, han posat tots els esforços per tot i per tot perquè hi hagi una programació que sigui igual de bona com si tinguéssim el teatre a Ripollet. I bueno, doncs, ja et dic, esperem que la gent doncs, tingui doncs, una mica doncs, de comprensió, però si no és tan a gust com el teatre.
8: Doncs com us he dit que tindríeu poc temps, doncs aquí s'ha acabat el temps.
10: Sí, només, perdona, només completar una cosa. Seguim fent nits de cinema. És a dir, que això sí. que hem dit al teatre, hem dit aquesta novetat de l'òpera, però igual que ja portem 3 anys fent-ho, farem nits de cinema igual, que està en el programa i està determinat, 6-7 pel·lícules, he dit tot igual. I, per descomptat, seguirem fent nits de música.
8: Està clar.
10: També en el temps que puguem fer-ho en el teatre, i en el temps que no puguem fer-ho en el teatre, ho farem en el centre cultural.
8: Perfecte. Doncs tot això a la vostra nova pàgina web.
9: Sí.
8: Oi que sí?
9: Ho trobaran tota la informació allà, sí.
10: I en els programes que...
9: Que estan per tot arreu.
8: Estan per tot arreu,
10: sí. Per descomptat.
8: I sí. Molt aviat aquí també, amb la Joana Raja, el setè d'art de Talia,
9: sí.
8: Ho explicareu encara molt més àmpliament.
9: I si no, que truquin al nostre telèfon i que els atendrem.
8: Allà a la plaça 11 de setembre. Molt bé. Perfecte, doncs agraïm la presència avui aquí fins a la ràdio de l'Eulàlia Humbert i del Rafael López de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tan bé, tan clar i tan curt el que havíeu vingut a fer. Moltes gràcies.
10: Gràcies a tu.
7: El 91.3 Info Setmanal.
11: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de Noticias con la Música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
12: Arreu, 91.3! Arreu, que gaire si sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
13: A veure, que no sona, papa!
12: Oh, los terneros aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres!
13: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
12: Això. Però a quina hora és?
13: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
14: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
15: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
16: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
17: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. un programa que ha fet història.
18: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
17: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
19: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
6: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Television Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
20: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM. Amb els matins pop rock.
7: El 91.3, info setmanal.
8: I ara volem parlar de Molins Rouge. De fet, ja n'havíem parlat, però avui en volem tornar a parlar perquè aquest cap de setmana es fan les dues darreres representacions. Això, d'una banda he pensat, mira que bé, però d'altra banda he pensat, oh, quina pena, eh? Sí. La Laura Peris, presidenta de Fragments Joves, què tal? Benvinguda.
21: Moltes gràcies.
8: I també la Maria Valentín, vicepresidenta de Fragments Joves.
21: Hola.
8: Vale, vosaltres, a més, sortiu en aquesta obra, eh?
21: Sí, sí.
8: Vull dir que l'heu parit i l'heu...
21: Sí, sí. Petit, també, eh? Sí. També, de tot.
8: Sí. Molt bé. Per cert, crec que, Jordi, teníem preparades unes imatges que anirem posant, que si et sembla anem passant les imatges,
21: sí, sí,
8: i aneu,
21: sí,
8: comentant això. Mira, les ha fet el Marcos Parente,
21: sí,
8: aquestes,
21: sí,
8: imatges.
21: L'altre cap que tenim al nostre, sí, equip.
8: I mira, aquí veiem, doncs,
21: les ballarines.
22: Ballarines,
8: eh? Mm-hmm. Això per la gent que ens vegi per YouTube, ara ho podrà fer. No podem posar les músiques per temes de drets d'autors, bueno, però veiem, mm-hmm, unes còrios, uns vestuaris,
21: sí,
8: i unes poses totalment professionals, no?
21: Sí. Sí. Home, era la nostra intenció com fer-ho el més professional possible i tenir un nivell, doncs, molt alt també per aprendre, mm-hmm, i per començar a endinsar nos professionalment en el món.
8: Veiem, a més, molta gent. Quan sou sobre l'escenari?
21: Uns 30.
22: 30, aproximadament, sí. Sí.
8: Molt bé, mira, aquí esteu vosaltres.
21: Sí, de fet, estàvem nosaltres.
22: Sí, sí, sí, sí.
8: Molt bé. Fotos fantàstiques.
21: Sí, aquestes, sí, el Marcos és molt bo.
22: Sí, sí, sí, fan molt bones fotografies.
8: I veiem, doncs, aquí, doncs, diferents instants. La gent ja coneix una mica l'obra per la pel·lícula, sí, però ben bé no és el mateix, no?
21: No, no, no és el mateix.
22: Mm-hmm. Li hem fet algunes modificacions, també, per fer-la a la nostra manera, però... Sí,
21: sí, sí.
8: Clar, aquí, clar, és que vosaltres toqueu tots els pals, vull dir, la interpretació, la coreografia,
22: sí, el cant.
8: I el cant,
22: sí, sí.
8: Vull dir que, sí, i no tens per què dominar-ho tot, no?
21: No, no, ja, no. Sí, per exemple, també està guai com que per això com no posem com cap requisit a ningú per entrar, sinó simplement hi ha gent que només balla, hi ha gent que ho fa tot, hi ha gent que només canta.
22: Ens complementem els uns als altres.
8: Veig, sí, també un vestuari fantàstic.
21: Sí, sí, sí, sí.
8: Clar, tot això costa diners.
21: Sí, sí, els vestuaris sí que és veritat que cadascú fem com una mica l'esforç, perquè també acabem de començar i no tenim un pressupost, clar, molt alt, i cadascú s'ha agafat els vestuaris, uh-huh, però tota la resta sí que ha sigut com ja treball de l'entitat.
8: Però s'ho ha agafat,
21: sí,
8: què vol dir? S'ho ha fet fer, ho ha comprat?
21: Hem comprat i fet algunes coses. Sí. Per exemple, els corsets que porten les ballarines, doncs elles mateixes van comprar material, van posar com alguns llacets, una, com
22: ho van detalls, més com, sí, customitzar, però...
21: Sí, uh-huh, sí, sí.
22: La majoria has comprat, però, bueno, amb alguns accessoris.
21: Amb detalls, sí, sí, sí.
8: Mira, no tenim molt de temps, però sí que m'agradaria començar pel principi.
21: Val.
8: Doncs, d'on va sortir això del Molins Rouge? D'on ve? Vull dir, primer, com dic jo, des de petitetes, la majoria de vosaltres us agrada aquest món de l'artisteo, no?
21: Sí, nosaltres som veïnes, a més, sí. I de petites fèiem les nostres obres musicals com al pati del, amb els veïns.
0: Venien els nostres pares i els veïns de l'edifici, sí. Però bueno, per alguna cosa s'ha començat.
21: Sí, és molt fort que 10 anys després com que estem hem aquí. Fet una producció molt guai, molt professional.
8: Vine més cap aquí, que no et surtis aquí? De pantalla. Sí, vale. Molt bé.
21: Pues això, més tard, o sigui, hem fet una producció com sí. Més professional i més real, amb més gent, i ha sigut una mica com des d'aquesta inspiració des de petites.
8: Hi va haver un moment que va ser la part d'institut, eh? Que va ser on una miqueta es va inocular, ja va una mica crear-se aquests vincles entre vosaltres, o no?
0: Sí, bueno, vam fer un càsting i va aparèixer la gent, però molta gent és coneguda ara de nou.
21: Sí, com que ha vingut molta gent nova.
8: Que no
0: és tothom de l'institut.
21: No, no és com nosaltres i els nostres amics, que també hi ha amics,
0: sí,
21: òbviament.
0: Sí, sí.
21: Però, bueno, que ara tots som amics. Però també molta gent nova. O sigui, la convocatòria va anar molt bé de càsting, sí. En un principi ja.
0: I ara pel pròxim musical també hem agafat més gent nova. Així
21: sí,
0: que...
21: sí.
8: Molt bé. I llavors, doncs, bueno, vau fer un càsting?
0: Sí.
8: Això hi ha voluntat de que això anés a algun lloc, no?
21: Clar, sí.
8: Paral·lelament, crea, bueno, escull l'obra, comença a estructurar-la... Sí.
21: L'obra la vam escollir perquè vam anar a veure una adaptació també del Moulin Rouge,
0: que ens va agradar
21: molt,
0: i vam dir, anem a fer-la a la nostra manera, va,
21: sí,
0: no sé què.
21: Creiem que encaixa amb el que volem fer.
0: Els ideals de la defensa de l'art i tot això... Ens agradava molt la idea, llavors ho vam decidir.
21: A més, cançons molt conegudes,
0: sí.
21: O sigui, això estava molt
8: clar, perquè Moulin Rouge es basa en cançons de cançons, no?
21: Sí, és com un remix de cançons conegudes.
0: Sí, bueno, la versió de Broadway.
21: Sí.
8: Que moltes de vosaltres aquestes cançons igual ni us sonarien, suposo, per edat. Algunes.
21: A les més,
0: no,
21: sí.
0: Clar, les de Broadway sí, perquè són molt conegudes, com per exemple Bad Romance de Lady Gaga, sí. O molt pop
21: Single
0: i tal.
21: Ladies,
0: sí.
21: Madonna.
8: S'han quedat ja com a clàssics.
0: Sí.
8: Molt bé. I veu triar-ho primer com a obra, no com a pel·lícula?
21: Com... No, una mica perquè vam veure com l'adaptació, però com ha dit la Maria, ens agrada després veure la peli, veure el musical...
0: Agafem una mica de tot.
21: Sí, i fem una barreja de el que ens interessa més de cada versió i afegim les nostres pròpies coses. Sí. És una mica com fem el guió i tal. Després.
8: I llavors, pues, clar, reparteix totes les feines, vull dir, qui s'encarrega de les músiques, qui s'encarrega dels balls,
0: sí.
8: Qui s'encarrega del...
0: Sí, tenim com un cap per a cada sector.
21: Sí. I és com una mica com ho anem fent. Per exemple, jo m'encarrego de la interpretació.
0: Jo del cant.
21: I tenim després, doncs, una noia que també es diu Laura, que juntament amb les ballarines, perquè elles també han currat molt,
0: sí.
21: Fan una mica les còrios, després tenim l'equip d'escenografia, llavors hi ha una mica de tot.
0: Sí.
21: Està com dividit. Sí.
8: I això quant de temps fins que vau començar, fins que es va estrenar?
0: Bueno, el càsting ho vam fer l'agost de l'any passat,
21: sí.
0: I vam començar el setembre.
21: Sí.
8: A treballar-hi.
21: Sí,
8: però veu estrenar
0: al maig.
21: Quasi un any. Sí.
0: Uns 9 mesos.
8: Sí. Un any, no,
0: sí.
8: Molt menys, eh?
21: Sí,
0: 9 o 10 mesos.
8: I això mentre estudiàveu, treballàveu, sí. I tot plegat, no? Alguna sala d'activitat pel mig, de tot.
0: Sí,
8: no?
21: Clar, perquè hi ha una franja d'edat gran, llavors hi havia gent a la CELE, gent treballant, gent a la ESO, ja com una mica pupurri de vides.
0: Sí.
8: Una mica el leitmotiv és que sou joves tots, eh?
0: Sí,
8: és a dir, que al voltant dels 18-20 anys, no? Per dir-ho així.
0: Sí. Bueno, el més gran que tenim és 27.
21: Mm-hmm. I petites, sí. Doncs, hi ha nenes de 15 anys també, de 16, que acaben d'entrar al batxillerat artístic, per exemple, i també...
8: I clar, però això per vosaltres, parlem, per exemple, per tu, Laura, per tu com a persona, això, aquell dia que vas estrenar,
21: sí.
8: Quan... Acabes, com et vas sentir?
21: Bueno, una llorera vam tenir.
0: Sí.
21: Però va ser molt bonic perquè, bueno, era com una mica un somni que teníem nosaltres dues de fer i, bueno, vam començar una mica sense expectativa perquè ningú ens coneix, ningú pot esperar res de nosaltres, això també ningú s'esperava res, perquè pots dir, bueno, són joves, igual fan una obra de, com
8: festival d'escola. Del cole.
21: Sí, festival del cole. I com veure que a la gent li va agradar molt i que van sortir amb una sensació com de que fos algo com professional, semiprofessional, això va ser com molt bonic. I viure-ho tots junts, perquè a més hem fet com una família super...
0: Clar.
21: Unida.
8: I tu, Maria, com et vas sentir?
0: És que és una sensació que no es pot explicar. Veure com tothom es va aixecar aplaudint, gaudint l'espectacle, és que t'omple per dins. I ja les amistats que et treus de tot aquest procés, és que supercontenta.
8: Quantes representacions havíeu fet?
22: dues, una pel matí i una per la tarda.
8: És que tota aquesta feina per dues representacions.
22: Clar, sí, sí, necessitàvem fer-lo una altra vegada.
8: I teníeu idea a tornar-les a fer ja quan va sortir aquesta idea de tornar-ho a fer?
21: Va ser una mica perquè la data que ens va tocar era un pont.
22: Era el dia de la mare.
21: El pont de maig, el dia de la mare, i com era una data complicada, coneixíem com molta gent que s'havia quedat sense anar, gent que igual li agradaria repetir.
22: I, sí, molta gent va dir, això no es pot quedar aquí, ho heu de fer una altra vegada, no sé què, també.
8: Però
22: perquè
8: aguantar 4 mesos
22: ja.
8: I que no es perdi, no?
22: Hem estat assajant també durant
21: l'agost. Un altre cop tornant a currar per mantenir el nivell, també perquè ara la gent s'hi espera una cosa de nosaltres.
22: Llavors
21: hem estat treballant per mantenir-nos allà a tope.
8: Vosaltres, de quan us vau presentar fa molt de temps, que vau contactar-nos també, volíeu deixar clar que no era una cosa amateur, en el mal sentit de la paraula, per dir-ho així, sinó que teniu unes aspiracions professionals i ho volíeu fer tot professionalment, com s'ha de fer, i així ho heu fet. Doncs ara parlem, doncs, en primer lloc, clar, no és una cosa que s'ha mort en les primeres representacions, sinó que ja té una continuïtat, i a més una continuïtat de futur. Com voleu funcionar? Com una mena de companyia, o de moviment, o de... Com creieu que funciona això? O hauria de funcionar?
21: Bueno, la idea de fer, o sigui, la nostra companyia està molt present, perquè al final també és veritat que fem com una producció a l'any, més que res perquè has dit abans que com som joves ho tenim que combinar amb els estudis i altres coses, i és per això que si volem fer-ho bé, ho fem en, o sigui, una cosa per any. Però sí que és veritat que a banda d'això també volem fer altra mena d'activitats durant l'any, ja sigui per exemple projeccions de pel·lis o tallers.
22: Per exemple, ara anem a fer un taller de fotografia per gent que s'apunti, que bueno, tingui unes classes teòriques, i també el dia de l'espectacle que vingui a fer fotos per practicar.
21: Amb el Marcos, sí,
22: amb el Marcos.
21: Sí, el Marcos serà qui ho faci, i òbviament amb un mòbil, perquè com una mica tal i tot això.
8: Amb mòbil es poden fer coses meravelloses.
22: Sí.
21: I de cara a futur, per exemple, la Maria i jo volem també fer tallers d'interpretació de música.
22: De cant, de...
21: Sí, perquè també molta gent de la que heu vist al Moulin Rouge és gent que mai havia fet res.
22: I ha après durant el procés.
8: Clar, heu aprofitat gent que ja potser ja ballaven,
22: sí,
8: a les escoles
22: de ball
8: i
22: tot.
8: De més, altres que estudiaven o que volien estudiar, i després gent que passava per allí i se li donava bé, o l'ha liat amb algú i ja, bueno, s'ha tornat boig.
21: Sí.
8: Parlem de futur. M'ha semblat sentir que parlàveu d'una nova idea.
21: Sí, ja tenim
22: el pròxim musical.
8: Però es pot explicar que ja
22: sí. Això és... Anem a fer Gris,
21: que és un clàssic dels musicals.
22: Sí.
21: Que ho hem escollit perquè, bueno, és un... Òbviament, l'elenc és jove, les cançons són mítiques, té una estètica xula...
22: Nunca falla.
21: Sí, ens anava molt bé. Ens venia molt de gust fer com una cosa més còmica aquesta vegada.
8: En si ja era retro en si mateix.
21: Sí.
8: Perquè Gris, quan es va estrenar, no eren els anys 50.
21: Sí.
8: Eren els anys 80, crec que eren, no? I ja parlava, doncs, d'abans.
22: D'abans,
8: no? Dels moviments aquells dels 50.
21: Sí.
8: I vull dir, vosaltres estem ja al segle XXI i això encara està de...
21: I ara ens endinsem allà.
8: Estava molt... És també el... Pot ser un musical també bastant complex, no? Perquè té molts números molt coneguts.
22: Però aquesta vegada farem una adaptació dels números en castellà.
21: També farem en castellà les cançons, com ho hem fet tot al castellà.
22: I tenim una sorpresa, però que no volem dir encara.
21: Sí, una cosa nova, que estem molt contentes i molt emocionades d'una oportunitat que se'ns ha donat per la pròxima producció, però això ho volem dir més endavant.
22: Sí, a la pròxima.
8: I què considereu que podreu aprofitar del que heu fet ara, és a dir, gent, dinàmiques, compromisos, no?
22: Sí, la majoria de gent
21: continua.
22: Crec que només es van dues persones, però per tema d'estudis que no s'ho poden compenetrar.
21: O sigui, som com l'elenc que hem sigut

0: Quines hores eren?
1: 11 i mitja i 6 i mitja.
2: Sí. I la venda en taquilla farem 30 minuts abans de cada funció.
0: A les 11 i a la tarda quina és?
1: 6 i mitja.
2: A les 6 farem la venda.
0: A les 11 pels últims despistats, encara en queden?
2: Sí, encara en queden.
0: Molt bé, doncs res. A més, això és una petita ajuda també, doncs, per pagar tot el que...
2: De moment, molt benefici no tenim, però bueno, poc a poc.
1: Poc a poc.
0: El benefici potser al principi no és l'econòmic, sinó el que...
2: I tant, el reconeixement.
1: Sí, el reconeixement.
2: El grup.
0: L'experiència.
1: Sí, això està molt bé, això està molt bé.
2: Ara ja hem après moltes coses de cara a la següent cosa.
0: Molt bé, doncs res, només felicitar-vos, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos, desitjar-vos que vagi molt bé aquest espectacle i amb ganes també de saber del pròxim.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que representeu. Nosaltres ara, de seguida, doncs després d'això, anem a veure, doncs ara que arriba el fred, com es presenta els refredats i també les vacunacions amb una entrevista que vam fer amb dues infermeres del CAP de Ripollet.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí, en Ripollet Radio.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
0: En aquest primer informatiu de la nova temporada no podia faltar, doncs, novament, l'Escola de Salut, i en aquest cas, doncs, amb dues de les seves infermeres, la Lídia Borràs i la Susana Mesa. Què tal? Bona tarda, benvingudes.
6: Hola, bona tarda.
0: Sou aquí per parlar justament de que ahir en el Centre Cultural es va fer una sessió especial d'aquesta Escola de Salut parlant de com prevenir els refredats i també la campanya de vacunació de grip. I mira que hem passat calor i encara tenim aquesta sensació de mig estiu encara, però no hem de perdre l'ull i hem de, novament, doncs, pensar en els refredats, per cert, amb aquests canvis de temps.
6: Aquí està el problema, que ja han començat, sobretot els refredats aquests de finals d'estiu, perquè ara amb els canvis de temperatura, aires acondicionats, que encara hi ha moments que encara poses l'aire i després surts al carrer i et ve una miqueta de patada, doncs hi ha hagut alguns refredats ja aquesta última setmana d'agost, primera de setembre.
0: Perquè hi ha gent que confon els refredats amb coses més víriques. Què seria un refredat?
6: A veure, un refredat, diguéssim, que és l'entrada d'aquests virus que estan en l'ambient i que la persona, perquè està a baixa de defenses o per aquests canvis de temperatura o per condicions de la persona pròpiament dites, doncs es refreda, no? I hi ha una sintomatologia, sobretot molt moc, molt mal de coll, els ulls a vegades ploren, una miqueta de febreta, no té per què arribar a fer febre, però sí que cansament, no? I és una miqueta aquests canvis de temperatura i sobretot els virus que ja comencen, perquè a l'estiu quan hi ha molta calor no, però ara amb aquests canvis de temperatura, ara ahir mateix ens va caure aquell xàfec, van baixar temperatura, gairebé han baixat 10 graus de cop, i això promou, doncs, que els virus respiratoris, patapam, afloren. Igual que els mosquits a l'estiu, ara els mosquits estan una miqueta trequi-trequi, però els virus també. I tenim aquests símptomes de refredat, que no sol ser el primer, bueno, el primer contacte, és com primer ens ataquen. Què passa després? Doncs que pot ser aquests virus, com que estan els virus respiratoris per tot arreu, doncs pot aparèixer la grip, que la grip abans era una temporada, abans t'estic parlant de fa anys, que era el gener, febrer, però darrerament ja portem molts anys que s'estan avançant, inclús comencen a haver-hi brots de grips, em sembla que va ser l'any passat o fa dos anys, que ja al novembre ja tenim grips. Per això, la campanya vacunal, comencem abans.
0: Quan comença?
6: Doncs mira, començarem a l'octubre. El que passa que això sí que hem de comentar que començarem primer per unes franges, d'acord? És a dir, el 5 d'octubre, si no em corregeixes, Susana, el 5 d'octubre començarem amb la primera part, diguéssim, que seria sobretot les persones més grans de 80 anys, persones que visquin en residències o que estiguin en institucions, o sigui, institucionalitzades, personal sanitari, personal com ara bombers, policies, no? Més o menys el 5, si no comentau.
7: A infants, els nens de 6 mesos a 59 mesos, són aquest any i l'any passat, ja entra dintre del calendari vacunal i són dels primers que s'han de vacunar també.

0: als nens de grup de risc, també de 5 a 14 anys, que tinguin grup de risc, com podria ser doncs, malalties amb una immunodepressió o alguna altra malaltia important. A part d'aquesta franja, també les embarassades estarien dintre del primer grup, que començaria amb la vacuna el 5 d'octubre. I també, bàsicament, serien aquests els grups que comencem, però posteriorment hi ha una segona part, que seria a partir del 26 d'octubre, que entraria ja els grups de més de 60 anys i amb condicions de risc també, però seria... A veure, perquè...
1: Bueno, la resta de la població, sí, pacients seria, crònics...
0: Sobretot seria els que pertanyen a grup de risc de 15 a 59 anys i els de 60 i menors que compleixen durant aquesta... O sigui, si jo tinc 59 i el dia següent que comença la campanya de vacunació faig el 60, que també estarien ja indicada la vacunació de la grip. Uh-huh. O sigui que, per recordar i tornar, infants de 6 mesos als 59 mesos, els de 5 a 14 anys que pertanyen al grup de risc, les persones de 80 o més que compleixen durant la campanya i les embarassades, independentment de les setmanes de gestació. Uh-huh. I a partir del 26 d'octubre, els de 15 a 59 anys que pertanyen al grup de risc i els de 60 anys en amunt que fan durant la campanya, més uh-huh. grans de 60.
2: Això vol dir pràcticament tothom. Costa molt convèncer, Lídia, la gent que es vacuni de la grip, perquè hi ha gent que ja ho té coll avall, que es vacuna cada any i aquests ja no fallen. Però hi ha altres, potser, que diuen, per què m'he de vacunar?
1: Jo penso que és essencial vacunar-se. Convèncer-los. Hi ha molta gent, com tu dius, que ho té molt clar, inclús venen... Ja vull... Dic, espera't, perquè ara ja estem començant amb molta gent que ja venia a vacunar-se i dic, no, a veure, a la campanya tenim un període de començament. Convèncer la gent, sobretot... Nosaltres, les infermeres, durant les nostres visites rutinàries, sempre parlem i anem fent prevenció i promoció de la salut. Per tant, és una cosa que els pacients que venen a controlar-se a l'ambulatori per diverses patologies ho tenen molt al cap, que saben que s'han de vacunar, inclús grip i Covid. Vull dir, saben que toca les dues. I convèncer, moltes vegades, sí que hem de... procurar, promoure perquè tothom es vacuni. Perquè quanta més gent estigui vacunada, més preparada estem la resta de la població per prevenir que la resta no ens infectem. A més, pensem, i hem de tenir molt clar, que si ens posem la vacuna de la grip, no ens emmalaltim de la grip. Vull dir, el que passa que el nostre organisme... crea aquests anticossos i això fa que potser una vacuna ens faci trobar malament o que patim o tinguem una sintomatologia d'una grip lleu, però molt lleu. Vull dir, ni tenim febre, ni tenim aquest xafament que ens xafa durant 5 dies. Vull dir que és una bona cosa saber això, que la grip no ens transmet, la vacuna no ens transmet la malaltia. Vull dir, ens fa que el nostre cos creï els anticossos per poder atacar a la grip.
2: Bueno, el que és una vacuna, no?
1: Exactament.
2: Hi ha persones que es pensen que la grip és com un refredat molt fort. És així?
1: Són coses diferents, són virus diferents. O sigui, un refredat dintre dels 200 microorganismes viris que tenim a l'ambient poden crear un refredat. Per la grip n'hi ha uns quants que normalment els que més coneixem són el virus A i el virus B, que aquest any, com ja fa uns quants anys, la vacuna de la grip té de l'A i del B, vull dir, les han pogut aconseguir que fa uns anys, abans d'estar jo a l'ambulatori, s'havien de posar dues vacunes, la A i la B, ara ja fa uns quants anys des del Covid que es poden ajuntar. Vull dir, són virus diferents. Per exemple, diferències. El refredat és el qualsevol virus que pot estar a l'ambient i sobretot molt temor, el que hem estat abans, una miqueta de mal de cap, febreta, malestar. La grip sempre normalment fa febre, molt mal de cap, tos estornuts tots dos, però sobretot el refredat fa més rinorrea, més el moquet aquest, la grip ja no té tan moc. La grip sobretot és molt mal de coll, molt mal de cap i sobretot com si t'hagués passat un camió per sobre. Vull dir que hi ha petites diferències i sobretot la febre. febre, si hi ha febre, és grip, si no hi ha febre, febreta, és refredat. Vull dir, la febre també és un altre signe característic diferencial entre la grip i el refredat. La grip, què ens passa? Que un o sigui, la diferència, un refredat és lleu, podem estar 2-3 dies amb aquesta rinorrea, màxim 4, i en una setmana, 15 dies, ja està. La grip són 5 dies, una setmana d'estar bastant malament, i una setmana, 15 dies, a vegades fins un tot un mes, és a dir, triguem una miqueta més a recuperar-nos. La diferència també és que una grip se'ns pot complicar amb una pneumònia. D'aquí la incidència en la prevenció amb les vacunes. Perquè hi haurà gent que potser no està malalt i potser té la sort de no agafar mai cap grip, però una grip amb algú que tingui alguna patologia de base, el seu cos, vulguis o no, no està igual que algú que és sa del tot. Per tant, pot complicar-se una grip amb una pneumònia i moltes pneumònies acaben a l'hospital i o a la UCI.
2: I és el que es vol evitar.
1: És el que volem evitar.
2: Potser ja des de que va passar allò de la Covid ja es té més respecte, sobretot a allò que és la Covid, que és que no, ni sabíem què era, lògicament perquè és una cosa nova, però sobretot la grip, no? Ara li hauríem de tenir més respecte, no?
1: Sí, sí. És que va ser uns quants... Quan va ser, em sembla que ja ho hem llegit aquí del que teníem preparat. Pensa que fa... dos anys, bueno, amb el Covid, de tota la gent que va acabar a la UCI, i els que no van poder acabar a la UCI van acabar en semicrítics, amb els nens que anaven a la UCI també per una grip, o sobretot els nens són més bronquitis, però que tota aquesta prevenció evita aquestes malalties respiratòries per evitar que la gent no acabi a la UCI.
2: I per què cada any ens hem de vacunar? Perquè dius, ostres, jo sí, ja m'he vacunat. Per què cada any no serveix la mateixa vacuna?
1: Vols dir-ho tu, Susana?
0: Doncs hem de vacunar-nos perquè els virus són molt llestos i llavors muten. Això vol dir que cada any el virus de la grip és un virus diferent. Llavors l'OMS determina quins virus estan circulant en una zona en concret i llavors es determina quina vacuna, quin serotip s'han de posar perquè aquesta vacuna ens protegeixi millor contra la infecció dels virus que estan en circulació. I per això és tan important. Una vacuna que poses l'any anterior pot ser que sí que ens doni una protecció, però no una protecció suficient, sinó que el virus vol quedar-se en el cos i és molt llest, llavors es va mutant. I cada any tenim diferents serotips d'aquests virus. Llavors la vacuna serveix en aquest, durant l'any. Per què? Perquè virus respiratoris en tenim molts, i sobretot a l'hivern. Llavors no només està la grip, hi ha altres virus respiratoris. La vacuna de la grip ens protegeix només contra la grip, però és que la grip cada any mata. Cada any hi ha ingressos i això és el que volem. Sabem que la vacunació és la mesura més eficaç per evitar complicacions i sobretot infeccions amb les persones vulnerables.
2: Abans heu dit ja una miqueta tots els col·lectius que hi ha. Com podem saber el calendari? Quan ens toca? Hem d'esperar que ens avisin? Com funciona?
1: Val. Normalment, quan comença la campanya de la grip, la gent s'assabenta per la tele, perquè la campanya de la grip, sobretot estem aquí a Catalunya, a TV3 ja ho envien. Vull dir, Alix té el seu canal, que també hi ha gent, si es posa al CatSalut, que també envien les dades. Nosaltres el que recomanem des de l'ambulatori és que nosaltres ja ho anem dient, infermeria, et dic, fem molta promoció i prevenció durant tot l'any quan la gent ens ve les consultes. Hi ha molta gent que ja té la visita seva rutinària, que li tocarà entre els mesos d'octubre, novembre i desembre. Aquesta gent no cal que corri a posar-se la vacuna. A veure, si creu que corre risc perquè té nets petits, perquè cuida la seva mare, vull dir, en alguns casos, doncs si s'han adelantat, es poden adelantar i poden agafar cita en l'ambulatori. Creiem que nosaltres, si fem com l'any passat, em sembla que obrirem agendes específiques només per posar les vacunes.
0: Explico una miqueta, hi ha agenda de vacunes ja les tenim obertes per les franges de grups que hem comentat abans. A mesura que passi les setmanes i es vagin omplint, obrirem més agenda de dies i més hores. Llavors, com podem programar aquesta cita? Pues, com ha dit la Lídia, presencialment, si ja tenim la visita, doncs el mateix dia que estem a la consulta, la infermera ja ens la posarà. Una altra manera és per telèfon. Si una persona no es vol apropar al centre i evitar cues, pot trucar per telèfon i en el telèfon que surt l'operadora li donarà una cita en aquestes agendes. I com sé jo si estic o no estic en un grup de risc? També quan tenim diferents formes de demanar cita per la web de la citasalut.gencat.cat i per l'aplicació de La meva salut. Uh-huh. Si som grup de risc, un cop que entrem, hi ha l'apartat de consultes, hi ha l'apartat de cites i aquí es posaria vacunació. Uh-huh. Si som del grup de risc, ens obrirà a dia d'agenda per programar la visita. Uh-huh. Val?
2: Molt bé. Doncs està clar que hi ha alguna manera que ens hem d'informar i és per evitar que milers de persones es presentin allà a preguntar, uh-huh. no? Saber que hi ha molts canals. Molt bé, però què passa amb els que o s'han despistat o, bueno, o no en pot ser, diguem, poden, encara que no sigui la teva data, fins a quan et pots vacunar?
1: Normalment, a veure... Comencem la vacuna ara, a l'octubre.
0: El període de vacunació comença el 5 d'octubre i fins al gener, fins al 16 o 12 de gener, de desembre, uh-huh. Estem a dintre d'aquesta franja. Tot i així, el gener, febrer, també es vacuna de la grip, perquè encara el virus de la grip circula. Uh-huh. Llavors, aquell que estigui despistat o que no està visquent aquí o per algun problema no s'ha pogut vacunar, nosaltres estarem vacunant fins a finals d'any i l'any que ve també. Però lo important i lo més en aquest sentit és, abans que arribi la temporada de l'hivern, està vacunat. Per què? Perquè nosaltres, el nostre cos no fa els anticossos d'un dia per l'altre, sinó que entre una o dues setmanes triga a generar aquesta immunitat, amb la qual cosa, com l'any passat deia la Lídia, la grip es va adelantar i ens va agafar una mica així que estàvem començant a vacunar i, clar, si podem fer-ho abans que arribi l'hivern i en les primeres setmanes, doncs millor, uh-huh. perquè així evitarem a infectar-nos de la grip.
2: I després hi ha altres vacunes, altres coses. Hi ha el calendari de vacunes. Això tinc per aquí apuntat, que uh-huh. és el moment també de repassar-ho, no?, quan ens visiten per vacunar-nos.
1: Sí, perquè normalment aprofitem la campanya de grip i Covid, perquè van les dues juntes, normalment aprofitem aquesta campanya perquè, com que el pacient et ve a l'ambulatori i nosaltres, les infermeres, que posem la vacuna, obrim el calendari de la persona, ens donem compte que, oi, aquest senyor, que a vegades ell no ho sap, ell i ella, mira, per edat et tocaria... Estan ara les vacunes de la pneumocòcica, la pneumo 21 és ara, i les vacunes del zòster, que són dos dosis. Per tant, hi ha gent que a partir dels 60-65 anys que tenen patologia crònica i alguns a partir dels 18 fins a l'edat que sigui, que si tenen alguna patologia, entrarien dintre d'aquests pacients de risc que se'ls posaria la pneumo 21. Mm-hmm. I la zòster, per totes aquelles persones que han passat la varicel·la de nens, que actualment molts, menys de la meva quinta, han passat la varicel·la, el virus zòster es queda acumulat a nivell nerviós. Mm-hmm. Per tant, d'adult, quan tenim una fase d'estrès o una baixada de defenses, l'herpes zòster torna a florar i és el que molta gent anomena la culebrilla, mm-hmm. o la culebrina, o l'arco del fuego, que li diuen algunes, el cinturón del fuego, perquè no deixa de ser unes vesícules, vale, que ataquen, i a més el problema del herpes zòster és que ataca a un nervi, fa molt dolor, fa aquelles vesícules que més fan en cercle, i per tant és una patologia que val la pena posar-se la vacuna per evitar tenir aquests dolors, perquè aquests dolors poden quedar crònics. Per tant, serien la pneumo 21, la zòster. Vacuna altra també molt important és la vacuna del tètanus, que aquesta molta gent la té molt present, depèn d'on hagi treballat, en fàbriques i centres, doncs ho té molt present, que la té posada, però hi ha molta gent que no se n'adona, i la vacuna tetànica també és important.
2: Molt bé, ara em fa mal tot, però és deu ser normal. Doncs poc més a dir, no? Ja, doncs, preparades per aquesta nova temporada, arriba el fred i arriba la feina, també, no? Doncs vacunes, en aquest cas, alerta amb els refredats, amb aquests canvis de temps, i també, doncs, no ens relaxem amb el tema de les grips i, sobretot, per evitar mals majors. Així que donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Lídia Borràs i la Susana Mesa, infermeres del CAP Ripollet, de l'Institut Català de Salut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
3: El 91.3, Info Setmanal.
2: Quaranta-sis minuts sobre les 6 de la tarda. Ens acompanya una setmana més el Marc Mata, del Tot Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
7: Bona tarda.
2: Doncs ja vam explicar que ara, al passar a ser mensuals, doncs aprofitarem i repassarem l'actualitat també en base doncs, a el que són les xarxes i el que són les notícies de la pàgina web. Algunes notícies coincidents, també amb Info Ripollet, i alguna també doncs, que cada un té doncs, el seu, la seva producció pròpia. Ara mateix teniu en portada aquesta desescalada de les restriccions de la pesta porcina. No sé si això és una intenció o ja serà una realitat. Que
7: has llegit? Sí, cada dia va sortint coses noves, no? I positius, no positius, setmanes aquest estiu que hem mantingut que no hi ha hagut positius, i en un principi sembla que estarà tancat almenys fins al desembre, però avui hem conegut que la Generalitat es planteja començar a fer alguna desescalada en les restriccions, no? Suposo que també degut a que hi ha hagut usuaris, ajuntaments, com el de Sant Cugat, que estan demanant aquesta desescalada. Hem de veure que, o hem de ser conscients que ja portem pràcticament un any amb Collserola tancat.
2: Mm-hmm. Anem una mica d'endarrere cap endavant de la web, que no vol dir que sigui exactament temes cronològics, perquè això està distribuït, doncs cada un s'ho fa com vol, no? Comencem aquests reconeixements Impulsa, ja no seran premis, seran reconeixements.
7: Sí, canvia el nom, però té pinta que serà d'alguna manera el mateix, no? A vegades canvia el nom, però no deixa...
2: Però és que un reconeixement és, pot ser més una trajectòria, un premi se suposa que és més potser per algú que has fet recentment, no? I és una manera, jo imagino que igual podria ser per ahir, eh? Està clar que hi ha molta gent que necessita reconeixements també en el món comercial i industrial de Ripollet, i a més està bé que ho faci Ripollet, Impulsa més, fa uns actes bastant xulos, vull dir que sempre deu agradar. Tenim la Conjura, abans hem tingut aquí a la Txell Caler i a la Sílvia Montilla parlant de reactivar el moviment feminista, perquè trobaven que estava una mica doncs més esmorteït, també per qüestions ara mateix socials, no? que sembla que el feminisme està en retrocés o amenaçat per dreta i extradreta i extrema dreta, no?
7: Sí, jo crec que hi ha alguns drets que estan en retrocés, tenint en compte de l'auge de l'extrema dreta i d'alguns discursos que estan calant, sobretot a la gent jove. Uh-huh. I neix aquesta xarxa feminista i comunitària doncs per fer-se més potents, no? Uh-huh. Entre diverses entitats, fer més teixit local. Sí que, per exemple, a la roda de premsa els preguntava si creien que hi havia una desmobilització o que estava costant, i la Txell Caler ens deia que ella creia que no, que s'estan fent coses, i coincidien en que potser hi havia poca visibilitat. Uh-huh. Jo no sé si és poca visibilitat o no, sí que és veritat que hi ha gent que des de diferents sectors, i aquí a Ripollet nosaltres sabem que hi ha gent també jove que fa coses, però també hi ha doncs altres que es conformen amb el que està passant, no?
2: Uh-huh. Temes polítics decidim, doncs ja ha reprès doncs, els seus mítings, en aquest cas estar amb aquestes trobades als barris, l'altre dia la darrera a Can Tiana Pombell, una mica el missatge és el mateix, però una mica personalitzant-lo en el barri, no? I a més en aquell barri que se sent doncs, com més apartat, no?
7: Sí, és un barri que sempre queda, no?, com oblidat, no? Perquè hi ha carrers que són de Ripollet, altres que són de Cerdanyola, i aquí a vegades, per part d'altres persones, també hi ha confusió, uh-huh. i a més, si sí, els separa l'autopista i el riu, uh-huh. Queden més, com més allunyats, no? Jo crec que això, que els veïns estan donant la seva opinió i mostrant les seves preocupacions.
2: Sembla que els ajuntaments de Ripollet i Montcal, i Cerdanyola, de fet, és que Cerdanyola-Ripollet ja sabem la, entre cometes, rivalitat que sempre té, però diem, si estem tan a prop i al mateix temps tan lluny, no? També els ajuntaments, sembla, no? Que no, potser de vegades no podia millorar més enllà de les idees polítiques, es podia potser millorar més la coordinació, no? Sí. Això també va sortir. Anem a veure si és possible. Tenim un nom propi a Ripollet molt important, en aquest cas, a més ha estat supernomenat ara mateix en tot el món de la cultura, Valentín Roma, passa a ser director del MACBA, més curiositat que ara just tenim a Ripollet una exposició del MACBA, no? Uh-huh.
7: Sí, i jo personalment t'he dedicat al CUNEC perquè jo, a més d'haver estudiat comunicació i producció audiovisual, vaig fer 2 anys d'humanitats a l'Autònoma i el vaig tenir de professor. Uh-huh. Però sí, va ser nomenat ja abans de l'estiu i ara ha agafat possessió i segons hem pogut saber per l'Agència Catalana de Notícies, vol recuperar els visitants que hi havia abans de la pandèmia, mm-hmm. i relacionar-se amb l'entorn sense paternalisme, segons paraules d'ell. Em sembla que eren 3.000 visites...
2: 300.000.
7: Que són moltes.
2: Sí, sí.
7: Però veurem
2: que vol veure, recuperar.
7: Que vol recuperar, però veurem a veure què és el que passa, perquè això també, l'anar al museu, a vegades hi ha qui també li costa anar.
2: Núria Escursell, la coneixem per moltes coses, entre altres doncs, perquè és una científica, que ara viu a l'estranger, que fa coses a nivell de satèl·lits i tot això, i a més sabíem que estava en un moviment de dones, que científiques que escriuen, explica'ns, perquè això sí que ens hem assabentat per vosaltres, aquest llibre que en què ella ha escrit o ha participat i que a més s'ha presentat a la setmana en llibre en català, pot ser, no?
7: Sí, jo personalment sóc amic d'ella, llavors m'ho va comentar, ja viu fora, com bé saps, i va venir per presentar aquest llibre escrit per 11 persones. Mm-hmm. Jo no sé com ha d'haver estat de fàcil escriure
2: 11 relats, imagino, 11
7: no? persones, no? Mm-hmm. Però volen fer un discurs amb un discurs rigorós, divulgatiu i transformar, no? o transmetre, millor dit, la ciència d'alguna altra manera perquè la gent també ho pugui entendre.
2: L'has entrevistat pel tot o l'entrevistaràs?
7: Vaig poder parlar amb ella l'altre dia perquè jo vaig estar a la setmana del llibre, el vaig anar a veure i vaig aprofitar per agafar-li algunes declaracions que en el...
2: Molt bé.
7: Que en l'article...
2: Li has preguntat sobre la IA?
7: No, d'això veus, no li he preguntat.
2: Doncs aquesta, si tinc l'oportunitat de parlar d'ella, li preguntaré, perquè la veritat és que estan sortint ara unes notícies que fa... Mira, que jo sóc zero agorero i zero conspiranoico, però fa por. La meva IA, com a mínim, sap massa coses, com a mínim, de com cuino, que em va molt bé per aquestes coses. I deixem un tema molt important pel final, que és aquest de aquest projecte de solució a la C-58, que va més enllà de la pròpia C-58, sinó que té un fet ja real i sembla que ja, doncs, diem, possible i futurible, que és com el pont del carrer Tarragona, doncs que sigui un pont com cal pel trànsit, pels vianants i pels ciclistes, segur, ben il·luminat i, a més, amb una rotonda per evitar-nos aquestes cues amb el semàfor, no?
7: Sí, és una reclamació ja que ve de lluny, segons va dir l'alcalde ahir, des del 2020, ell ho va titllar com un fet, un projecte històric, no? Uh-huh. Sí que es va deixar molt clar que això és una nova proposta, que és una nova proposta i que s'escoltarà la gent uh-huh. també. Ahir el que es va voler va ser presentar la proposta que la Generalitat els va fer dimarts i recollir també l'opinió de la gent, saber que si a la gent li agrada o no. I també sabem que, per una part, el que és el pont del carrer Tarragona ho finançarà la Generalitat, uh-huh. i la part, sobretot, de la rotonda anirà financiat pels dos ajuntaments. Segons uh-huh. l'alcalde, va poder parlar amb l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i Carlos Cordón es va mostrar disposat a pagar, uh-huh. diguéssim, a finançar la part que li tocaria a Cerdanyola, perquè, com dèiem, toca a un barri que és una part Ripollet, una altra Cerdanyola.
2: Ara només falta que l'alcalde de Barberà arregli el carrer aquest que va cap al Baricentro, que està allà meravellós. Doncs, Marc, ho hem de deixar aquí, en parlarem segur molt. És un projecte realment molt important i sembla el més viable a tots els que s'han portat fins ara, que consisteix en retirar l'autopista dels pisos uns metres, fer un calaix, posar unes bandes insonoritzants, cobrir una part i, a més, doncs, fer
7: a la imatge, el pont, no? A la imatge que ells han presentat sembla com tot projecte que presenten sembla bo. Sí que és veritat que hi ha un matís que, si et fixes, el riu no es veu molt visible, es veu més estret del que és mm-hmm. en realitat, però veurem com queda aquest projecte.
2: Hi ha un altre matís, que el riu nostre no serà mai com el del Besòs, amb aquell camp de gespa per jugar a golf. No, vull dir, aquí el model és un altre, doncs més feréstec, més natural, però bueno, sense passar-se. Doncs moltes gràcies, Marc,
7: gràcies
2: per acompanyar-nos una setmana més. Ara només tenim temps just abans de donar pas al ple per recordar que els protagonistes d'aquest informatiu d'avui han estat les entitats col·laboradores de la Setmana de la Gent Gran, que també hem tingut la gent de Bruixes i del Comitè de Dones per parlar de la Conjura. També han estat aquí l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell per la presentació de la nova temporada, i Molin Ruix, que amb aquesta gent de Fragments Joves reestrenen el seu espectacle. I al final, doncs, hem parlat d'aquest refredatge, aquestes vacunacions, que, com no, doncs, tornen cada any després de l'estiu, doncs ve el fred, l'hivern i els mocs, Doncs, dit això, nosaltres ja marxem, els deixem de seguida amb el ple municipal, com sempre, a través del 90.3 de la FM i de Ripollet TV. Hem fet aquest espai al Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció han estat Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació aquí els ha parlat Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, en 7 dies ens trobem aquí. Ara ho hem dit, el ple. Adéu-siau.
8: Ripollet Ràdio.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia. El cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres un dimarts més, aquest dia 29 de setembre, per oferir-vos una nova edició del Setè Art de Thalia, edició número 873. Una edició en la que us parlarem de cinema i de teatre, escoltarem música, i tot això gràcies a que tenim el Jordi Puy a l'altra banda del vidre, que ens permet doncs, que surti tota aquesta música, tota aquesta veu i la meva veu, la veu de Joana Raja. Estarem amb vosaltres fins a les 9 del vespre i començarem amb una cançó, aquesta de George Gershwin, It's Wonderful. Després us explico per què.

Doncs aquesta veu que heu escoltat cantant aquest famós tema de George Ira Gershwin és la de Julie London, una cantant i actriu que tot just aquesta setmana, el 26 de setembre, farà 100 anys del seu naixement. Ella va morir el 18 d'octubre de l'any 2000 i, com us dic, era sobretot una famosa cantant, va deixar gravats més de 30 LPs i va tenir, doncs, això, molta sort, va cantar amb orquestres i temes de jazz i així, però també va tenir una carrera cinematogràfica. Per exemple, l'any 1944 ja va sortir al cinema amb una pel·lícula que es deia Nabonga, que jo no coneixo. En té més, com a Puente de Mando, del Dermer Days, La Casa Roja, sempre fent de secundària, però té alguns papers que no estan malament. Per exemple, ella va fer, com que ella molt popular com a cantant, el Frank Tashley, als anys 50, la va posar al costat de la Jane Mansfield amb La Chica No Puede Remediarlo, i on té Julie London feia de Julie London. Després, per exemple, aquella dècada dels 50 és quan té els papers més lluïts, perquè, per exemple, va treballar en tres westerns notables, com Más Rápido que el Viento, dirigida per el John Sturges i el Robert Parris, al costat de Robert Taylor, Más Allá de Río Grande o Wonderful Country, amb el Robert Mitchum i també Robert Parris de director, o El Hombre de l'Oeste, de l'Anthony Mann amb el Gary Cooper de company. Va fer també molta televisió i una cosa molt important d'aquesta trajectòria és que va interpretar a la infermera Dixie a la sèrie Emergència, que es va emetre entre 1972 i 1978, i ella va participar a 126 episodis, arribant a estar nominada al Globus d'Or dins de l'apartat de televisió. Un dels seus grans èxits fora de tot aquest àmbit va ser la cançó Cry Me a River, i ara, doncs, farem una nova pausa musical per escoltar, per una banda, la banda sonora de la pel·lícula Wonderful Country o Más Allá de Río Grande, amb música d'Alex North, que és un western que ella va protagonitzar, i després acabarem, doncs, escoltant aquest Cry Me a River, que va ser un dels grans èxits de la Julie London, un tema que me'n sembla que va compondre un senyor que es deia Arthur Hamilton, però que no és massa conegut. Però, en fi, anem amb aquests dos temes.

I aquesta setmana, concretament demà, farà també 100 anys el naixement d'un actor nord-americà que es deia i es diu Henry Silva, un senyor que quasi sempre va fer de secundari, un home que tenia com una cara així molt marcada, molt quadrada, i que quasi sempre li va tocar fer de dolent precisament per aquests rasgos físics que tenia. Va morir en 95 anys, el 2022. Ell s'havia format a l'Actors Studio i, com que va ser moltíssimes vegades secundari, doncs va tenir moltíssims papers a la seva carrera, més de 100, quasi 150 treballs, entre els quals, evidentment, com passa sempre amb molta televisió. Va tenir un petitíssim paper amb el Viva Zapata d'Elia Kazan l'any 1952, i després va anar sortint en pel·lícules importants: Un sombrero lleno de lluvia, de Fred Zinnemann, del Vengador sin piedad, Desafío en la ciudad muerta, Las mansiones verdes, una pel·lícula amb l'Audrey Hepburn i el Mel Ferrer de director, bastant fluixeta, tot i que soc molt fan de l'Audrey Hepburn, he de reconèixer que Mansiones verdes és fluixa. També va ser membre amic de la gent del Drag Pack, i per exemple doncs va sortir amb La quadrilla de los 11 o Tres sargentos. Va estar al costat de Jerry Lewis fent El Fenicien, i també va ser el dolent de la primera versió del Mensajero del Miedo a l'any 62, de Manchurian Candidate. També estava Nido de Águilas. Va tenir els anys 60 ja, va començar a treballar, cosa que li passava a bastants actors i així, a treballar més a Europa fent espagueti westerns a Itàlia o a Espanya, i aquí sí que va ser més protagonista, però vaja, per exemple va fer Johnny el Frío. Ell era el protagonista, Johnny el Frío, que era un assassí molt, molt fred. Després, per exemple, aquesta era una pel·lícula més aviat de thriller, però com a western, doncs, per exemple, tenia Solo se muere una vez, Crónica... No, aquesta no sé si són... O Nuestro hombre en Milán, aquesta també té pinta de thriller així. Després, per exemple, sortia La bestia bajo el asfalto, amb una de les últimes pel·lícules que va fer Richard Brooks, Objetivo mortal, amb el Sean Connery, Los locos de Cannonball, segona part, el Warren Beauty el va col·locar com un dels seus villans a la pel·lícula Dick Tracy de l'any 1990, i després ja amb els últims anys doncs va fer el 1999 el Jim Jarmusch el va posar a Ghost Dog, El Camino del Samurai, i el 2001 va sortir amb l'Ocean's Eleven Hagan Juego, que de fet és la seva última pel·lícula. Doncs per recordar aquest actor secundari de tota la vida, Henry Silva, anem a escoltar el tema principal d'aquest Mensajero del Miedo del 1962, una pel·lícula en què sortia Lawrence Harvey, l'Angela Lansbury, i veia allà tot un tema polític amb un rentat de cervell que li volien fer, pues ara no recordo si el president nord-americà o alguna cosa així, i bueno, en fi. I la música la va posar David Amran. Anem a escoltar-lo.

Doncs sí, anem a fer un ampli repàs de les pel·lícules que tenim pendents de comentar, algunes estrenes aquest estiu, que encara estan en cartellera, i altres doncs, que potser potser ja no estan, en fi. Però bueno, anem, comencem. Aquesta es va estrenar el passat divendres, per tant sí que està, que és El femení singular, una pel·lícula dirigida per el Xavi Puebla, un cineasta del qual no hem vist gaires pel·lícules, però una anterior que va fer, que es deia A Porta Fria, estava molt bé, sobre aquests venedors ambulants que feien una mena de conferència en un lloc i els problemes que tenien. Aquí està centrat en la figura d'una dona migranta, una dona mexicana, que està interpretada per la Vico Escorcia, que treballa per una casa benestant de Barcelona, la diguéssim que la mestressa de la casa és la Nora Navas, i que a més doncs, té que enviar diners al seu poble, doncs, a la seva parella, està muntant allà un restaurant, i ella doncs, quan comença la pel·lícula té un enorme problema, evidentment jo no vaig a desvetllar-ho, cosa que li provoca doncs, tota una sèrie de decisions que pren, i algunes doncs, li complicaran una mica la vida a nivell personal i a nivell emocional. En aquest aspecte la pel·lícula és molt interessant, perquè la problemàtica d'aquestes dones, que segurament doncs, estan mal pagades, encara que aquí se la vegi ben tractada per la seva mestressa catalana, tot i que al final diguéssim que passa alguna cosa, però ja ho veureu. En qualsevol cas, a mi, dins de lo que és la història, que està concentrada en pràcticament 90 minuts, doncs hi ha aspectes de la història que crec que no queden ben explicats. O sigui, de la manera com pot subsistir aquesta senyora amb els diferents, diguéssim, aspectes. Parlo de l'aspecte econòmic, l'aspecte pecuniari, no? Perquè a mi em sembla que aquí ens retreuen en dades, i jo crec que per la característica i la vida laboral que té aquesta senyora, jo crec que aquí falta alguna cosa. I després, una cosa que no m'ha convençut gens ni mica, és la decisió final que pren aquesta dona. No m'agrada gens aquest final, i és que, a més, no me'l crec. Però, per lo de més, la Vico Escorcia fa un gran paper, i, a més, com us dic, ella és una dona, és una actriu que, a més, és mexicana, i aquí, doncs, quan està amb la seva mestressa catalana, doncs, la veiem doncs, que ha après a parlar el català, parla català amb el nen, que amb el fill de la Nora Navas, i així. És una pel·lícula interessant, però una mica fallida. Bueno, tots ho vau poder veure a La Supervivent, de Quique Maillo, que es va estrenar també, es va fer al cinema molt ràpidament i després ja la van fer a TV3 i crec que està penjada per 3CAT, que és la història d'aquesta dona catalana que es va fer passar per una falsa, per una supervivent dels atacs de les Torres Bessones de l'11 de setembre del 2001 a Nova York. Fins i tot va arribar a ser la presidenta de l'Associació de Víctimes, i després doncs era com un Enric Marco, una falsedat total. Un documental interessant, tot i que la protagonista està interpretada per una dona, o sigui, l'autèntica no surt. També vaig veure El amor que permanece, una pel·lícula d'Islàndia que ha dirigit un senyor que es diu Ilnur Palmason, que és la història d'una família que en principi està en procés com de ruptura, però que es donen doncs, com una nova etapa durant un any al pas de les estacions, el matrimoni i els fills, amb una història en la qual doncs, van passant els mesos i passen tota una sèrie de coses, algunes no saps si són reals o no, per exemple, una espasa que cau del cel, llavors dius, bueno, aquí és que hi ha imatges oníriques, és una pico que, a més, és una mica disruptiva, no segueix una cosa lineal, te fas una mica un lío, i a mi, personalment, doncs, no va acabar d'interessar. Ara, això sí, alguns paisatges, els que surten d'islandesos, són molt, molt bonics. També del Japó va arribar Un taxi a Tòquio, dirigida per Yohei Yamada, un cineasta ja consagrat, tot i que amb aquesta pel·lícula el que fa és un remake d'una pel·lícula francesa que es deia un paseo amb Madeleine, que podia ser una mica com allò de Paseando Miss Daisy, només que una mica diferent, però vull dir això, no? Un taxista que porta una senyora, doncs, en fi, i és un remake doncs, bastant fidel a l'original francès, molt ben portat, per cert, amb un Tòquio bastant bonic també, però en fi, una història que com que si ja coneixes la francesa, doncs tampoc té cap sorpresa, però això sí, és una pel·lícula doncs, delicada, ben portada, el senyor Yamada és un senyor que acostuma a fer les pel·lícules això delicades i així, i bueno, doncs està bé. També s'ha estrenat Vivir la Tierra, que és una pel·lícula xinesa de Hugo Meng. Aquesta pel·lícula és com una pel·lícula de ficció, però en realitat té més aire documental, perquè el protagonista principal és un nen que té 10 anys
i que viu amb els avis a un poble de la Xina rural de principis dels anys 90, mentre els seus pares treballen a la gran ciutat. I dins d'aquest ambient rural, doncs, és una vida, doncs, bastant, diguéssim, anodina, en la que la gent treballa a la terra, alguns, doncs, es casen, es moren, o neixen gent, i és, a més, un món en el qual es va fent transformació, perquè Xina, en aquell moment, diguéssim, que començava a despertar i a convertir-se, doncs, en la que seria la potència mundial que és avui dia. Però, clar, aquí es manté, doncs, una mica això, la perspectiva rural d'una gent que encara viu una mica anclada, doncs, en procediments que venen molt, molt del passat, amb unes costums, si voleu, una mica tàbiques, i encara potser una mica, diguéssim, descendents d'aquella revolució cultural que va imposar, doncs, el Mao Zedong quan la Xina era comunista. Aquí, diguéssim, que comença a deixar de ser comunista, com a mínim només manté el nom, no? Però bueno, i tot això, sí, està fet des de la perspectiva d'aquest noi, d'aquest nen, de la perspectiva, doncs, infantil, i hi ha una mirada, per altra banda, molt càlida al món rural. Se la tracta molt respecte, molta honestedat, tot i que no deixen de destacar, doncs, una vida que és dura i que no té, i que té una mica, doncs, una mica de certa precarietat. Llavors, la posada en escena és elegant, retrata, doncs, aquells ambients de forma molt, molt bonica, en algun moment fins i tot una mica poètic. És una pel·lícula interessant, interessant.

baja i bueno, és un pare, de més, també és una família de ciutat, de que viuen en precari i diguéssim, doncs, que els veurem tenint una vida, doncs, quotidiana. Vull dir, ara s'aturen a menjar, em poso aquí, amb una d'aquestes d'allòs que fan sàndwiches o el que sigui, o amb un parc d'atraccions, a passar una bona estona per acumular, doncs, bons moments. Només al final de la pel·lícula adquireix totalment sentit el perquè d'aquest viatge, i us asseguro que és realment trist i dolorós el que passa amb aquesta pel·lícula. Però vaja, tot respon, per altra banda, amb una diguéssim, una situació real de l'estat de Nebraska. I és una pel·lícula també molt delicada, en el que, ja us dic, aparentment sembla que no passi res, i de cop i volta t'apreta el cor i te deixa trasbalsada, però amb delicadesa, en una pel·lícula, de més, que socialment ens diu molt de l'Amèrica actual, on l'abisme entre els rics i els pobres és cada vegada més gran, i els pobres, doncs, potser cada vegada ho passen pitjor. També vida molt, molt precària és la que hi ha amb aquesta pel·lícula mexicana que es diu El Camino, dirigida per David Pablos i protagonitzada per un noi que és una espècie de chapero que es mou amb els ambients dels camioneros, i que quan comença la pel·lícula sabem que està sent perseguit per una mena de màfia, i ell s'enrotlla amb un altre camioner, tot això per unes carreteres de Mèxic amb uns ambients molt, molt sòrdids, i llavors hi ha tota una sèrie de... Bueno, aquesta sordidesa entre les relacions amb els camioners, tampoc ens exclouen, doncs, algunes imatges francament que no acaben de ser massa, massa agradables. És una pica, per altra banda, bastant lletxota visualment, però és clar, vull dir, és que l'ambient que retrata, maco, maco, no, no pot ser. És una pel·lícula, a mi em va semblar, doncs, això, com un cop de puny a l'estómac bastant, bastant sòrdida. També s'ha estrenat una pel·lícula alemana, o austriaca, perdó, que es diu Mother's Baby, que aquí l'han titulat La Semilla, o La Llavor. És una pel·lícula en la qual tenim una senyora que és directora d'orquestra, que té dificultats per tenir fills, i finalment amb el seu marit decideixen sotmetre's a un tractament en una clínica dirigida per un metge que es diu que és l'actor Claes Bang, que és un home que a vegades ha aparegut en altres pel·lícules o fins i tot en sèries nòrdiques. Ho dic el nom perquè és el més conegut, perquè la senyora aquesta que fa director d'orquestra es diu Marie Leugenberger, i jo no l'havia vist mai. Bueno, en qualsevol cas, aquest plantejament, i quan es diuen Mother's Baby, penses, hòstia, serà això el Rosemary Baby, la semilla del diable? No, aquí no hi ha diable, no hi ha dimoni, no hi ha res de res de tot això. El que passa és que un cop ha nascut el nen, la senyora comença a tenir, doncs, una mena com de crisi postpart que fa mirar la criatura, que pensa que no és seva, que se l'han canviada i que alguna cosa passa amb aquella criatura i que alguna cosa passa amb aquesta clínica. Però un cop plantejat aquesta inquietud, la pel·lícula navega una mica sense saber molt bé si donar una explicació lògica, perquè hi ha algun moment fins i tot en el que hi ha un peix que li diuen azolote, que té una importància molt... Bueno, que té molta presència, però no saps ben bé què pinta la història. I la veritat és que t'acabo una mica, doncs, navegant sense saber com si aquesta senyora, doncs, el seu temor correspon a una realitat, o senzillament és que comença a tenir com dificultats mentals. No acaba la pel·lícula de definir-se, i tot i que juga, com us dic, a causar inquietud en alguns moments, en cap moment és una pel·lícula d'aquelles de terror on te fan... Sí que té imatges inquietants, i sobretot el paper de la dona aquesta, que a vegades, doncs, que a més també pren alguna decisió que a mi no me sembla lògica, vull dir, perquè si tu demanes, vas a demanar l'historial del teu part, i que es veu que és una cosa que tens dret, i te'l neguen, doncs, per què no vas, per exemple, a la policia i denuncies a l'hospital, en més de fer el que fa, no? Vull dir, jo me pregunto aquestes coses. A vegades poden ser coses molt trivials, però és que jo penso, per què en unes pel·lícules a vegades no fa la gent el que seria més lògic, no? És com a les pel·lícules de terror, quan tenen que passar algú, sempre tenen que anar a aquell hospital psiquiàtric abandonat i que s'està caient a trossos a mig de la nit, i a més sempre pot una linterna a la qual se li acaben les piles. Doncs quan vés a les 8 del matí, quan és de dia, i no et farà falta una linterna, no? En fi, però bueno, són xorrades meves. A veure, també s'ha estrenat, i una pel·lícula que ha funcionat força bé, de la qual m'alegro, la pel·lícula Palestina 36, que ja ho vaig veure quan es va fer el Festival de Barcelona. És una pel·lícula dirigida per una

Senyora Anne-Marie Yassir, i és una pel·lícula que té una coproducció, hi ha producció palestina, però també del Regne Unit, de França, de Dinamarca, de Jordània, de països àrabs, etc. I què explica? Doncs explica que el conflicte que actualment s'està vivint a Palestina doncs no va començar fa 4 dies, ni molt menys a l'octubre de 2023, ni molt menys a la Guerra dels 6 dies, sinó, per exemple, va començar als anys 30. Per exemple, l'any 36, que és on passa la pel·lícula, aquella zona està sota domini colonial britànic. Encara no existeix l'estat d'Israel, que serà format després, l'any 48, després de lo de la ONU. Però hi havia conflicte aquí perquè les terres doncs no estava massa clar el que passaria allà, i perquè els britànics, per altra banda, tampoc es comportaven, diguéssim, de forma massa amable. De fet, surt aquest actor anglès que veu poder veure amb aquella pel·lícula que tenia el síndrome de Tourette, que ara no me'n recordo com es deia, Incontrolable, el Robert Aramayo, aquest actor que ja estava fantàstic, aquí fa d'un oficial britànic absolutament repugnant i menyspreable amb el seu tractament de lo que serien doncs els palestins de la zona. També tenim el Jeremy Irons, que fa un personatge d'alt comissionat de la zona, i la pel·lícula, doncs, la veritat és que va haver-hi un aixecament de la població palestina contra el domini britànic, i bueno, doncs diguéssim que només va ser, diguéssim, la llavor, el germen, d'un conflicte que després, en la fundació de l'estat d'Israel i en tot el que ha vingut passant a les dècades posteriors, doncs només s'han anat acrescentant. Però si voleu veure una mica d'on sorgeix tot això, doncs que ja estaven el poble palestí ja estava molt putejat a principis del segle XX. I possiblement, si miréssim i coneixéssim una mica més la història, potser fins i tot d'abans també. També he vist el Festival de Barcelona, i estrenada fa uns mesos, i encara en cartellera, està El Coro de Praga, que quan la van fer a Barcelona, amb el festival es deia Les Xiques de Praga. És una pel·lícula dirigida per Ondřej Probaznit, en la qual es mostren això, un cor femení, en el qual, diguéssim que dues noies que són germanes tenen l'oportunitat d'unir-se amb un cor femení, que a més té que fer gires internacionals, concretament me sembla que se'n van, si no me'n recordo malament, van a Chicago, i en qualsevol cas, diguéssim que les dues hi ha com una certa atracció per part del que seria el professor director de l'orquestra. El que passa és que la pel·lícula, al marge d'aquesta, diguéssim, espècie de rivalitat femenina amb aquestes adolescents, adquireix després un caràcter molt més sòrdid, molt més difícil, molt més dur, que té que veure doncs amb una paraula que es diu abús, i per tant la pel·lícula doncs té una altra, aquesta altra connotació, i realment és una pel·lícula doncs amb aquest aspecte bastant més seriosa. I també vista allà amb el festival vam veure la pel·lícula que llavors no tenia aquest títol, però s'ha estrenat com Este y Oeste, una pel·lícula en la qual apareix l'actriu Sandra Hüller, que cada vegada està, des que va fer Anatomia d'una caïda, doncs cada vegada s'ha anat imposant més, perquè la tenien fa uns mesos en Proyecto Salvación, i ara està aquí, que també és una comèdia, i aviat la veurem com a filla del Thomas Mann, amb una pel·lícula que encara no s'ha estrenat. Aquesta és una història que, a més, és... no sé si va passar de veritat, quan comença el pico diuen basado en hechos reales, però bueno, podia, però bueno, que té molta conya, i que és, quan es va unificar Alemanya el 1990, després de la caiguda del mur el 89, doncs tots els diners que tenien els alemanys de l'est van deixar de ser oficials, o sigui, de ser vàlids. I llavors el govern el va començar a reconar amb uns magatzems, perquè no podia destruir tants milions i tants milions, però i llavors això és descobert per una gent d'un poble, d'allà, d'un barri, i se n'adonen compte, per una pura casualitat, de que hi ha un marge molt petit de dies que aquests diners encara valdran, i per tant comencen a comprar coses, bueno, en fi, fan tota una cadena de coses amb la gent del poble, doncs per això, per comprar-se els electrodomèstics i coses, evidentment acabaran que són descoberts, però la veritat és que té molta gràcia, i ens recorda una mica aquella pel·lícula de el Goodbye Lenin, no? En el qual doncs el Daniel Brühl intentava que la seva mare no se'n donés compte de que havia caigut el mur i l'Alemanya ja no era comunista. En qualsevol cas, és una pel·lícula que se deixa veure francament bé, és molt agraïda de veure, i que també ha estat dirigida per una altra dona, la Natxa
Brutkops, diuen que és un cas real. A mi m'agradaria veure. Jo, és una història que, si això hagués passat, per exemple, a Espanya, doncs Berlanga l'hagués tret un profit increïble. Però bueno, és una pel·lícula notable, aquesta, i bona comèdia. Després també s'ha estrenat la pel·lícula, l'última de Pablo Trapero, Sus Hijos. És un drama, una pel·lícula britànica que passa a Anglaterra, on tenim el Will Nagy, que interpreta amb un escriptor que porta 20 anys pràcticament tancat a casa, alcoholitzat, un home que ha tingut un gran èxit, que té dos fills ja grans i que amb els quals no s'entén gaire bé, d'una dona de la qual es va divorciar, que és la Imelda Staunton, i el motiu del seu divorci es va produir 20 anys enrere, quan es va descobrir que ella havia tingut una aventura amb una altra dona i va tenir un altre fill. Un fill, doncs, que ara ja és un adolescent, que té 17 anys o així, que està interpretat, per cert, per el Noel Juppé, aquest actor que feia del jove Hamlet amb el... que estic fatal de la memòria, la pel·lícula que em va agradar, el Hamlet, i que jo, per exemple, ara he tingut l'oportunitat de veure a Londres fent el Romeo i Julieta. Doncs bé, i llavors resulta que quan es mor un amic seu, un home gran i així, aquest home, el Bill Nighy, doncs se'n dona compte de que potser ell també té una vida curta per endavant, entre altres coses, perquè està molt alcoholitzat i decideix reunir. Ell viu amb el seu fill, aquest adolescent, amb el Noel Juppé, i decideix cridar els altres dos fills que té perquè vinguin a casa, i llavors doncs, els fills van pensant que passarà una cosa i en realitat passa una altra bastant de sorprenent, que no es puc explicar, i que realment doncs trasbalsa a tota la família, i en la qual també acaba implicada la pròpia primera esposa, la Imelda Staunton, que té molt poques escenes però que quan surt està fantàstica, perquè hi ha un moment en què quan ella se troba cara a cara amb el, diguéssim, amb aquest fill adolescent que va ser el motiu de la ruptura del seu matrimoni, el seu rostre en silenci ens transmet totes les sensacions que té aquell personatge, i que no es puc explicar la causa, evidentment. Però en qualsevol cas, una pel·lícula interessant que potser podria ser-ho més, però està salvada, doncs, sobretot per el Bill Nighy i per aquests grans moments que té la Imelda Staunton, que és una gran secundària. I també d'Itàlia ha vingut Cinco Segundos, un del cineasta Paolo Virsi, del qual doncs, aquí no hem vist tantes coses, tantes pel·lícules. Jo recordo haver vist una casella, Obosobodo, a Venècia, després es va estrenar la prima Cosa Bella, El viaje de sus vidas, però no totes han arribat. I aquesta, Cinco Segundos, és la història d'un senyor que és un advocat que interpreta Valerio Mastandrea, que està viu amb el que serien els estables d'una casa senyorial que s'està caient. I viu allà, està bastant amargat, està bastant de forma misàntropa, no vol saber res de ningú, fins que un dia li venen uns joves a davant, que una d'elles és una noia de bona família, d'aquestes que manté un esperit d'una mica llibertari, i que volen salvar doncs, unes vinyes allà davant, i amb això es començaran a relacionar. Després ens enterarem que aquest home té pendent un judici per un fet molt, molt tràgic. Té una companya confident i mitja advocada que interpreta la Valeria Bruni Tedeschi, que és el nom més comú d'allòs, i ens enterarem una mica del per què d'aquesta situació d'aquest home, el per què del títol de la pel·lícula, aquests 5 segons que poden canviar realment tota una vida, i també doncs, que has de prendre una decisió en 5 segons que te canvia la vida teva i la dels demés. I li dona, a més, a la pel·lícula també una altra dimensió. És una pel·lícula també doncs, bastant delicada, que mostra una mica com les persones doncs, ferides per motius que es expliquen a la pel·lícula, doncs poden actuar de moltes maneres, però també poden aconseguir finalment, diguéssim, doncs una certa alliberament. Anem a acabar aquest bloc escoltant precisament un tema de la banda sonora de Cinco Segundos.

Bé, per al públic infantil també van arribar diverses pel·lícules durant l'estiu, i algunes estan en cartera. Bueno, el passat divendres arribava una que es diu Mumbo Jumbo. Es fa enorme, diu, la petita història d'un gran hipopòtam. Jo aquesta pel·lícula no l'he vista ni crec que la vagi a veure, però bueno, per exemple, aquest estiu vaig veure la de Guayana, que era l'adaptació que ha fet el Disney de la seva pel·lícula del mateix títol de l'any 2016, amb la qual seguint aquella tradició de fer pel·lícules que primer ha fet en dibuixos i que després les converteix en personatges d'acció real. Amb aquesta, doncs bueno, és la mateixa història d'aquella nena que viu allà a les illes aquelles de la Polinèsia o així, que llavors doncs té que buscar aquella deessa perquè protegís la seva natura, se troba amb un semideu una mica cachondo, en fi, hi ha algunes cançons de l'Immanuel Miranda, però vaja, a mi la pel·lícula, doncs, no, la part final, quan apareix la famosa deessa, que és una muntanya tota florida i així, doncs jo crec que estava copiada directament de la versió de dibuixos animats del 2016, no s'hi van matar gaire, perquè fer més efectes especials si aquella pel·lícula, però bueno, era una pel·lícula bastant discreta. Molt més divertida era la versió, les noves aventures dels Minions, en Monsters i en Minions, que van a Minions en Monsters, que va arribar també aquest estiu, i crec que encara està per alguna sala, només perquè la pel·lícula és tremendament divertida. A més, és tot un homenatge al món del cinema, amb aquests Minions que descobreixen el setè art i es comencen a interposar en rodatges, i la pel·lícula doncs conté una pila de picadetes d'ull, això, doncs homenatges a cinèfils, amb les seves coses entremaliades que fan aquests personatges, que són, diguéssim, una mina d'or per al seu estudi Illumination, una pel·lícula evidentment adreçada a tots els petits, però que sens dubte la gent gran, com jo, també ens ho vam passar molt, molt bé, i la veritat és que el seu director, el Pierre Coffin, doncs, també doncs, s'ho passa molt bé. La setmana passada va arribar una altra pel·lícula tremendament divertida i que jo recomano moltíssim a tota la gent, encara que siguin tan boomers com jo, perquè és El Coyote versus Acme. Si tens una edat com la que tinc jo, tots recordarem que la nostra infància sortia El Correcaminos intentant caçar per poder-se encruspir aquest coyote, i sempre feia servir invents de la marca Acme, invents que sempre fallaven i que, per tant, dels quals la víctima sempre acabava sent el mateix Correcaminos, amb la qual cosa, doncs, evidentment, el coyote i el Correcaminos doncs acabava escapant amb aquell seu bip-bip. Doncs bé, el coyote ja està fins als nassos, per no dir altra cosa, de que li fallin els invents de l'empresa Acme, i se'n va a veure amb un advocat perquè posi una demanda contra Acme per aquest fallo dels invents. Estem en una pel·lícula que juga amb el mateix terreny que jo feia Quien engañó a Roger Rabbit, o sigui, personatges del món animat que conviuen amb éssers humans amb una perfecta i absoluta convivència que tothom accepta. Doncs bé, el coyote, amb aquesta diguéssim estratègia, en realitat té unes coses ocultes, però malgrat tot es fa el judici, la corporació Acme es defensa i passen tota una sèrie de coses i desgràcies, però en fi, l'única cosa que us puc dir és que la pel·lícula és tremendament divertida, uneix a quantitat de personatges del món de l'animació de la Warner. Teniu allà el Piolín, que a més té un personatge bastant divertit, el Pato Lucas, en fi, bueno, moltíssim, el Buzz Bunny, el Porky. És una pel·lícula de la Warner, que aquesta es va fer el 2023, no devien confiar gaire en ella perquè la van deixar allà en un calaix, i ara doncs se l'han cedit a una altra petita distribuïdora, que és la que l'ha estrenat aquí a Barcelona, i suposo que a la resta d'Espanya. En fi, en qualsevol cas, jo la trobo una pel·lícula tremendament divertida. Evidentment, té tota aquella càrrega nostàlgica per a aquella gent com jo que disfrutàvem amb el Correcaminos i el Coyote quan el feien a la tele. Ara no es veuen, no sé quins dibuixos animats veuen els nens, no sé si veuen més anime japonès o el que sigui, però realment aquestes, tot i que contenien aquelles coses de violència perquè li explotaven les bombes i totes les coses, però, en fi, eren d'allòs. I aquesta pel·lícula, doncs, la veritat és que és molt, molt divertida, molt aconseguida, i jo la recomano per petits i per gent tan boomer com jo, que segurament se podrà identificar doncs, amb molts dels personatges. I després també dins de l'animació està tenint un gran èxit la nova entrega, crec que és la cinquena ja, de les aventures d'aquest aventurero Tadeo Jones. Aquí es diu Tadeo Jones i la làmpara meravellosa. Aquí diguéssim que el personatge
personatge és, té un cert nivell de responsabilitat perquè ja és pare, i per tant, doncs, amb una nena que també és molt, molt entremaliada, i surten personatges, doncs, com la mòmia asteca, com la mòmia egípcia, en fi, i evidentment, doncs, fan també tot una espècie de viatge en el temps, i la veritat és que és una pel·lícula també molt entretinguda, molt, molt, molt dinàmica. Crec que és la quarta entrega aquesta, no la, no la cinquena, però en fi, és igual, perquè jo crec que em vaig saltar un parell, però bueno, és igual, tampoc sé ben bé si argumentalment hi ha molta connotació amb les altres, suposo que sí, jo no les he pogut detectar perquè me falta alguna, però en qualsevol cas, amb aquesta, Tadeo Jones i La Lámpara Maravillosa, doncs, dirigida també per Enrique Gato, doncs m'ho he passat molt, molt bé, i també la recomano. I ara, si us sembla, doncs anem a fer una pausa musical escoltant precisament un tema de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, la música de Zacarías de la Riva.

Bé, seguim i ara ens endinsem més amb l'ambient, diguéssim, fantàstic, així. La primera pel·lícula és la més tontorrona de totes, que és pràcticament Màgia 2. Fa quasi 30 anys, 28 exactament, Nicole Kidman i Sandra Bullock van protagonitzar aquesta història de dues bruixes provenients d'una dinastia de bruixes. Elles vivien amb les seves tietes, allà interpretades per Stuart Channing i la Diane West, que aquí també surten, continuen sent les tietes d'elles. I que, per cert, estan millor conservades aquestes tres veteranes que les dues protagonistes, perquè digitalment els han fet un lifting que no vegis tant a la Bullock com a la Kidman. En qualsevol cas, diguéssim que pateixen una mena de maledicció en el qual, doncs, que això passava a la primera pel·lícula, en el qual els homes que de les quals s'enamoraven doncs no vivien, tenien aquesta maledicció amorosa. Doncs amb aquesta entrega de pràcticament Màgia 2, la maledicció continua. Tenim la Sandra Bullock, que s'havia casat i amb l'anterior pel·lícula, evidentment el marit ha mort, té dues filles que són adolescents i que evidentment també poden ser víctimes d'aquesta maledicció. Llavors, bueno, per una sèrie de circumstàncies, acabaran viatjant a Anglaterra intentant trencar amb la maledicció. Però tota la pel·lícula doncs, és bastant tontorrona, no porta res que ja no estigués a la primera, i és bastant més llarga que la primera, i l'única curiositat que té és que, si us en recordeu de Joc de Trons, amb aquella la petiteta, que me sembla que de los Lannister, no? La Maisie Williams, doncs aquí ha crescut i és una de les filles de la Sandra Bullock amb aquesta pel·lícula que ha dirigit Kelly Marcel i que és totalment prescindible. Després també s'ha estrenat Insidious, Fuera del Más Allá, una pel·lícula que continua aquella saga d'Insidious de terror que me sembla que ja porten també 4, 5 o 6 pel·lícules, en les quals la primera i la segona tenien una certa gràcia, se jugava amb els enquadres i una certa elegància a causa de que el director, el James Wan, ara s'ha quedat com a productor. Aquí tenim a Jacob Chase, i la veritat és que la pel·lícula doncs tampoc aporta gran cosa més, és que vull dir, escenes ja vistes, coses de la foscor que venen, que t'assusten, i tampoc té ni tan sols té una certa elegància visual. Me va semblar una pel·lícula doncs total i absolutament inútil, però bueno, se suposa que es fan doncs sobretot per guanyar taquilla, que han de tenir i que han de tenir doncs públic. A mi personalment l'he anat a veure, però bueno, és allò que dius, bueno, ja he perdut la tarda, no? Després, bueno, aquesta és més graciosa, Black Box Vuelo 298, una pel·lícula dirigida per Steven Quell, que, bueno, si no t'agrada viatjar amb avió, doncs la veritat és que ho pots passar una mica malament, no? Perquè, bueno, diguéssim que amb aquest vol comencen a passar cosetes, entre elles, doncs, que diguéssim que una mena de monstruitos alienígenes que triguen a manifestar-se, però que quan ho fan, doncs ho fan. A més, hi ha coses simpàtiques, no? Perquè, clar, amb aquestes pel·lícules de catàstrofes i d'així, doncs sempre t'acaben identificant doncs amb alguns personatges, no? Hi ha la nena, que li tens simpatia, i així, hi ha el piloto més esforçat, o la safata, el passatger més antipàtic, i, bueno, i més o menys doncs tots van seguint el seu destí. És una història, doncs, de ciència-ficció que a mi em va recordar una que es deia Millennium, de fa per almenys 40 anys, que va fer el Christopherson, que també era una cosa fantàstica que passava amb un avió. I, bueno, aquesta, doncs, diguéssim que és això, no? Una invasió extraterrestre produïda d'una forma, doncs, diferent així, i, bueno, ja està. Una pel·lícula que per passar l'estona està bé i després t'oblides. S'ha estrenat també una pel·lícula de l'Eli Roth, que és un senyor que li agrada jugar, doncs, amb el fantàstic i així, i que a vegades ha fet pel·lícules com Hostel, i la Hostel 1 i Hostel 2, que realment te fan que pensar, no? Perquè són, bueno, la pel·lícula de la que us vull parlar és Dulce Sabor a Muerte. Però primer parlo d'aquest Hostel perquè amb aquelles es mostra com, per exemple, en determinats llocs turistes poden ser enganyats, doncs senzillament perquè són segrestats i portats a llocs recòndits on té milionaris de fills de mala mare, doncs paguen per ser, doncs, per aplicar-li tortures, matar-los, etc. Això, evidentment, forma part del camp de la ciència-ficció, si penseu. Però han sortit notícies de que, per exemple, a Sarajevo, quan havia la guerra dels Balcans, havia turisme de gent milionària que pagava
per anar a matar els pobres gent que passava per aquell pont de Sarajevo en plan francotiradors. I es veu que alguna de les agències de viatges estaven a Barcelona i eren milionaris italians, europeus, segurament americans, o sigui, uns autèntics fills de puta, perdoneu l'expressió, eh? Doncs clar, a vegades quan veus segons quines coses dius, serà possible? Doncs sí, aquesta cosa tan miserable, tan rastrera, doncs es veu que ha passat, i això ho ha desvetllat un periodista italià. Suposo que els que van participar allà ningú sortirà dient que hi va participar amb aquest turisme de sang, perquè, en fi, seria per portar-lo a la presó. Però bueno, en qualsevol cas, El dulce sabor a muerte és una cosa totalment diferent. Està clarament inspirada amb la pel·lícula del Narciso Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño?, perquè aquí són els nens que gràcies a un home dels gelats que els hi ven gelats, els converteix en uns assassins potencials i que es carreguen a tots els que passin pel seu costat, siguin nens, si no mengen gelat, o com a mínim intenten que mengin gelats per convertir-se en més assassins, i maten a tota la seva família, i ho fan de la forma més destralera i gore, de forma absolutament exagerada. Quan la veus, evidentment t'has de riure, perquè jo crec que la intenció, doncs, de fer una cosa doncs tan gore, veient a un nen serrant el cap de la seva mare amb una serra i que vagi sortint la sang, doncs això és una cosa super exagerada, que si aquesta pel·lícula la fan a Sitges, doncs provoca rialles, perquè està feta totalment amb un sentit de fer una cosa gore expressament perquè la gent salvatges s'arriguin amb aquestes salvatjades i amb aquest gelader. Després hi ha tota una explicació, la maledicció, etcètera. I és que, a més, li van posant notes d'humor a la pel·lícula, que ja li veus el sentit. No sé, hi ha, diguéssim, que dels tres nens més aviat que van sobrevivint a tots aquests atacs, estan sent perseguits com si fossin uns zombis mortos vivientes per una pila de nanos que van tots amb la cara plena de gelat, perquè no paren de menjar gelat, i un d'ells, que és el més maco de tots, diu, ai, que se m'ha desabrochat la bamba, no? O sigui, té 50 nanos allà que li doy llos, i ell s'atura a acordar-se la sabata. Vull dir, evidentment, això està fet en sentit de l'humor. La pel·lícula, per això, no ha funcionat gaire. També ha arribat una cosa també totalment disparatada, que són una pica de dinosaurios, Però no estem dins de l'àmbit del Juràssic, sinó amb la vida quotidiana, un barri que es diu Oak Street, doncs d'una petita ciutat, de cop i volta, per un efecte buf, com atmosfèric, còsmic, el que sigui, es veuen transportats a l'època del Juràssic, i pel seu barri comencen a moure's criatures prehistòriques, evidentment algunes de tamany més o menys gran, i evidentment en gana, i qualsevol que surti pel carrer es convertirà en aliment. Llavors, és clar, la família protagonista, interpretada per Anne Hathaway i Ivan McGregor, doncs tenen que lluitar per salvar-se, i aconseguiran fer-ho d'una forma doncs que ja veureu a la pel·lícula, que també costa una mica de creure-se les coses com sigui, Però bueno, en qualsevol cas, la pel·lícula és divertida. Està dirigida per David Robert Mitchell, que tenia alguna pel·lícula com It Follows, que estava molt bé, que jugava molt amb una certa inquietud dins del món molt del fantàstic, molt interessant. Sembla ser que està rodant una continuació, i aquesta més aviat la veus com un producte alimentici, totalment disparatada, però divertida totalment. I jo m'he passat molt, però superbé, amb el Resident Evil, que ens ha arribat. El Resident Evil ve també d'una sèrie de videojocs del Japó, amb zombis, criatures vivientes, de la qual crec que s'han fet com 7 pel·lícules. La primera la va fer, totes les primeres la va fer aquella actriu que es deia la Mila Jovovich, i la més, com que moltes d'ells les dirigia la seva parella, que era el Paul W. Anderson, doncs, bueno, jo vaig veure la primera, vaig veure la segona, i ja em vaig desinteressar de la saga, perquè més o menys era tot el mateix. I ara arriba una nova saga, una nova, amb el nou títol, Resident Evil, i jo dic, bueno, passo. Però què descobreixo? Doncs que el director es diu Seth Greger, i aquest senyor l'any passat va fer Weapons, i diu, el tot, i també és l'actor el director de Barbarian, una pel·lícula anterior també superinquietant. I vaig dir, aquí hay que verla. Bueno, pues tu passes pipa. Primer perquè no té res a veure gairebé en tots els Residents Evils d'allò. Aquí el que tenim és a un pobre missatger que quan comença la pel·lícula està arribant a un hospital on fa l'entrega d'un doncs, òrgan d'aquests que s'utilitza per trasplantament, i el qual en una nit d'hivern on d'allòs li diuen que tens que anar a Raccoon City, que és la ciutat on te passaven moltes de les coses del Resident Evil, i tens que anar a portar això, que se suposa que és un altre òrgan humà, a l'hospital de Raccoon City. I a més, com que tens que anar de nit amb neu
i diu, portes cadenes? I diu, sí, no les porta el cotxe. Però vull dir, clar, ell vol guanyar pasta, doncs accepta, tot i que hagi d'anar a la nit. I comença a anar per aquelles carreteres maleint no portar cadenes, i de cop i volta, a més, està discutint amb el mòbil, que el té fitxa, amb la seva nòvia, perquè la nòvia li diu, per què no vens a casa ja d'una vegada? Perdona, és que no sé què. Quan, puf, li surt una senyora que l'atropella. L'home és molt responsable, el noi, se queda absolutament assustat, va buscar la dona, la troba tota ensangrentada, la posa dins del seu cotxe per portar-la a que l'atenguin, perquè, a més, quasi no té cobertura al mòbil, o sense cobertura, i al final la dona, quan està conduint, només la vol tocar, té una cara molt rara, només la vol tocar i diu, senyora, deixi'm en pau. El pare, un policia, que li diu, vostè per què va sense cadenes per aquí? És que no s'enterarà de tot el que m'ha passat, miri, miri. I li ensenya, diu, per què no la porta vostè? Diu, vagi seguint-me. Bueno, i així es comença tota una aventura de coses que li van passant a aquest senyor, a aquest pobre noi, que intenta arribar a l'hospital per portar aquell òrgan que té que salvar la vida d'una persona, no li paren de passar coses de les més rares possibles, i evidentment, quan arriba a l'hospital i a Raccoon City, el que trobarà és lo imaginable, i caurà tot dins, aquí ja sí que diguéssim que arriba tot un festín gore tremendo, molt divertit, amb tota una sèrie de personatges perquè hi ha tot un virus desfassat que converteix els que muten, s'ajunten els cossos, bueno, és inenarrable, però la pel·lícula és tremendament divertida perquè té el desconcert d'aquest noi quan el veu, les seves reaccions, pobre, de les coses que li passen, i finalment com intenta complir amb el seu deure, que és portar allò, que al final no és un òrgan, és una altra cosa, però bueno, en qualsevol cas, aneu a veure Resident Evil, que us ho passareu molt bé, una pel·lícula que no deixa treva a l'espectador, molt divertida, i que als que ens agrada el fantàstic i que disfrutàvem a Sitges amb aquelles aventures gore, doncs aquesta és tremenda, sobretot la part final, que ja és tot un festival gore. Anem a escoltar un fragment de la seva banda sonora, en música de Hayes Holiday i Ryan Holiday.

Bé, doncs seguim amb més pel·lícules, ja l'últim bloc de pel·lícules que per exemple, doncs tenim l'última de Ridley Scott, La constel·lació del perro, una pel·lícula on el director de Alien o el Gladiator doncs ens enfronta a un món distòpic en el qual doncs se suposa que per una gran epidèmia doncs pràcticament ha aniquilat a la humanitat i només sobreviuen uns quants, i evidentment doncs hi ha tota una sèrie doncs de persones que intenten mantenir una certa normalitat, i altres doncs que viuen de forma més salvatge. Tot aquest tipus de món poc post-apocalíptic, això ja ho explicar-ho i molt bé tot el George Miller en la seva saga dels Mad Max. I el Ridley Scott se'n va per una altra cosa, fa una cosa com més melancòlica. Entre altres coses tenim el Jacob Elordi, que és el protagonista principal, que hi conviu amb el Josh Brolin, amb una petita espai com una espècie de ranxo, i de tant en tant el Jacob Elordi s'escapa amb la seva avioneta per anar a trobar subministraments, que a més porta amb una comunitat que viu allà en una vall i que sobreviu, no? I, bueno, doncs tenen que enfrontar-se amb alguns humans salvatges i ho troben amb altres més aïllats, fins i tot hi ha tota una part final bastant tremenda que, evidentment, no es pot explicar, però tota la pel·lícula d'ella no acaba d'arribar, perquè no és ben bé salvatge, com se suposa, en un món tan apocalíptic, i us dic, amb aquest aspecte, l'univers Mad Max li dona 50.000 patades a aquesta, i, per altra banda, doncs, algunes coses no acaben de funcionar. Perquè sapiguem que hi ha una comunitat de gent que viu més o menys apacible, tens que viure tots dos sols aquí. Perquè quan el Jacob Elordi decideix marxar i deixa sol el Josh Brolin i aquest és atacat per una saga de Josh, passa el que passa, que pràcticament no li passa res, que no t'ho pots creure. Surt també la Margaret Qualley i el Guy Pearce, però en fi, i l'Alison Janney amb aquesta part final ja diguéssim bastant més tremenda, però en qualsevol cas és una pel·lícula que fins i tot el títol és una mica tonto, clar, que ell mira les estrelles i recorda doncs clar, la seva vida famós quan estava casat i tot això, però bueno, una pel·lícula que no acaba de funcionar del tot. La que funciona força bé és Tiempo de Victoria, una pel·lícula que és l'adaptació d'una obra teatral britànica que en anglès es diu Pressure, Pressure vol dir pressió, i pot ser una mica la pressió que senten els personatges de la història i la pressió atmosfèrica, perquè aquí els protagonistes són meteoròlegs. I, a més, té un avantatge. Això passa, la pel·lícula està ambientada amb els dies previs del desembarcament, del dia D, del desembarcament dels aliats a Normandia, que es va fer el juny de 1944 i que van ser l'ofensiva final per acabar amb el règim del nazisme. Doncs bé, evidentment, tothom sap el que va passar. Vam veure Salvada Soldado Ryan i vam veure aquell desembarcament i d'allòs. I aquí doncs tenim amb un petit castell de la campanya anglesa, està ja Eisenhower, està que interpreta Brendan Fraser, està el Montgomery que interpreta Damon Lewis, i estan tots una pila de capitostres militars pendents de lo que diran els meteoròlegs, per una banda el meteoròleg americà que interpreta Chris Messina i sobretot el meteoròleg britànic que interpreta Andrew Scott. I evidentment, com que la pel·lícula no deixa de ser una obra de teatre, doncs hi ha aquests duels dialèctics. I perquè, a més, a veure, tots sabem que el dia D va ser el 6 de juny de 1944 i sabem que va ser una cosa que va acabar bé i així. Doncs bé, malgrat tot, la pel·lícula té molt interès, perquè primer ens enterem de que en realitat el dia D va estar previst per el dia 5 de juny i que va ser per als meteoròlegs que ho van canviar-ho. I aquesta tensió, aquesta pressió de tenir que donar un pronòstic afinat perquè les coses no surtin com s'esperen, perquè clar, si té que haver-hi tormentes o tempestats, doncs adéu, perquè aquests nanos han de desembarcar, però a més tenien que tenir el suport de l'aviació i tot això, en fi. I a més, l'Andrew Scott també té la pressió de la seva vida familiar, perquè té la seva dona embarassada, que se queda a Londres, un Londres que és bombardejat, aquests bombardejos no els veiem, i ell que no pot sortir ni comunicar-se perquè tot està supertancat, perquè no hi hagi ni la més mínima escapatòria de dades, de coses, que pogués posar en alerta als alemanys. Convé dir que ja s'havia fet un intent prèvi a tot això, que havia fracassat, i a més recordem també que hi ha aquella altra història que també s'està fent un musical a Londres, que és l'Operació Minsvet, en el qual els aliats van intentar enganyar, i ho van aconseguir-ho, els alemanys, de que el desembarcament es produiria per una altra banda, deixant un cadàver d'un soldat a les costes espanyoles perquè sabien que el règim feixista de Franco informaria els alemanys, cosa que efectivament va fer. En qualsevol cas, la pel·lícula doncs juga tot amb això, amb la importància de la meteorologia,
que tots ens donem compte cada dia quan escoltem a l'home del temps i veiem el que ens diuen, però que en un cas, en una operació militar del calibre del que va ser el dia D, doncs, sens dubte, és una història poquíssimament coneguda, però que tu veus, segurament, doncs, té que passar això, perquè no podien deixar res a l'atzar, però també tenien aquella d'allò de dir què passarà, realment se compliran els pronòstics o no els compliran, i, a més, en dues, diguéssim, enfrontaments com havien per part de l'americà, que opinava una cosa, i per part del britànic, que opinava una altra. Una pel·lícula molt ben portada, dirigida per Anthony Maras. També s'ha estrenat El motín, que és una nova pel·lícula dirigida per Jean-François Richet amb el Jason Statham. En fi, jo m'ho passo molt bé amb aquest senyor perquè sempre té el mateix rostre, el mateix posat, és un tio molt serio. Acostuma a tenir a vegades un passat militar, el que sigui, que va fer alguna cosa, però sempre hi té un gran ordre, protegeix els més dèbils, els que són, els que estima, i quan hi ha alguna injustícia, com aquí, que va amb un vaixell en el qual porten immigrants il·legals, pues tu ja saps que tota aquella tripulació corrupta, el que sigui, excepte l'oficial que l'ajuda, que ha begut oli. I amb el Starman no se fan bromes. O sigui, aquí, qui la fa, la paga. I la pel·lícula, doncs, és això, pura acció d'aquesta mena, en el qual, doncs, ell va repartint les seves hòsties i va acabant amb, pràcticament ell sol, aquí ha ajudat aquesta senyora en tota aquesta situació, doncs, de corrupció. També hi ha molta trama d'acció i molta adrenalina amb l'última pel·lícula de Guy Ritchie, que es diu En la zona gris, que és rodat a les Canàries, en la qual, doncs, tenim una senyora que interpreta Eiza González, que porta una mena d'organització secreta plena de gent superben preparada, encapçalada per Henry Cavill i Jed Gyllenhaal, i que rep l'encàrrec de recuperar 1.000 milions de dòlars que una famosa corporació representada per el personatge de la Rosamund Pike va prestar a un tio d'aquests milionaris, això és el que interpreta Carlos Bardem, que té d'allò de que ha de tornar-ho, evidentment no ho torna, i quan hi ha algú que li va reclamar, què passa? Doncs pues que l'acaben matant. I llavors, doncs, finalment aquesta corporació acaba demanant els serveis d'aquesta altra organització secreta, que ja dic, està superdotada de quan a armes, a tàctiques, a el que sigui, ho tenen tot planificat, i bueno, i això sí, doncs són, això, no arriben a 100 minuts de pura acció trepidante, en el que els personatges, doncs, han pensat qualsevol cosa, evidentment moren moltíssima gent, i evidentment, doncs, després alguna sorpreseta sí que s'amaga amb el tema de la corporació. Però bueno, i l'última pel·lícula d'acció, molt més divertida que aquestes últimes que us he dit, és l'Spider-Man Brand New Day, que és la quarta entrega, en la qual el Tom Holland fa de Peter Parker, l'home aranya. Aquí és un home molt solitari, un home que ja ha deixat de ser un adolescent, un home que, per altra banda, doncs, es viu per lluitar contra el crim, i que això la fa, doncs, no vulgui posar en perill a la seva família, els que li queden, els seus amics, fins i tot els seus amors, un home solitari, i que de cop i volta, doncs, a la ciutat comencen a passar una sèrie de coses perquè apareix com una espècie de personatge que interpretat per la Sadie Sink, que era una noia que sortia a Stranger Things, i que, diguéssim, que pot exercir un gran control mental, i això, però, ens provoca tota una sèrie d'aventures. He de dir que aquest Spider-Man ha sigut la pel·lícula més taquillera d'aquest estiu, més inclús que l'Odissea, que ja és dir. És una pel·lícula dirigida per Destin Cretton, que es veu molt bé, i quan el Tom Holland, l'Spider-Man, es mou per la ciutat amb aquelles trenyines que ballen sent aquí i allà, la forma com ho roden, doncs la veritat és que és molt dinàmica, molt divertida, i com a espectador te sembles transportat una mica per elles. La pel·lícula es deixa veure força bé, i bueno, la veritat és això, surt també el John Benta, la Zendaya, que per cert es va casar amb el Tom Holland, com bé dir-ho, han coincidit també amb l'Odissea. En fi, una pel·lícula molt entretinguda. Anem a escoltar la seva banda sonora amb música de Michael Giacchino.

Bé, anem a acabar l'apartat de cinema recordant algunes de les pel·lícules que han passat per la cartellera aquest estiu i que ja no estan en cartellera, algunes van durar molt poc, i algunes de les quals que tenien interès les comentarem quan vagin caient doncs, pel cinema Maldà o alguna plataforma. Per exemple, seria el cas de Letres robades, un film que em va semblar molt estimulant, però no, per exemple, el de Jaques, lo mejor para el final, o d'una Supergirl bastant, bastant pobreta que tampoc em va acabar d'interessar. També va arribar Amor Apocalipsis, Magallanes, aquella història del Lat Díaz de pràcticament 3 hores sobre la història del Conquistador, La muerte de Robin Hood amb el Hugh Jackman, que aquesta tenia una certa curiositat però va arribar a 4 dies, Hermanos, Lady Nazca, Coses que no olvidaré, Dia de caza, que era una versió de la Pico del Sahara feta en femení, que no estava gens malament, interessant, també es va estrenar Normal, Nueve Lunas, Los Músicos, en fi, més pel·lícules, espera, que encara en tinc més per aquí, María lo sabe todo, d'una nena que sembla que podia llegir la ment, Andy, Haciendo Amigos, Las Corrientes, una pel·lícula doncs, que aquesta era argentina, una pel·lícula interessant però una mica rarota, Winnipeg, El barco de l'esperanza o tal vez, en fi, més coses, també El convento o A 500 milles de casa, aquesta tampoc estava gens malament, Apuntes per una afición consentida, Posición infernal en llamas, que també jugava una mica doncs, a perseguir aquella saga del Sam Raimi, francament una pel·lícula també que podia haver estat una mica millor, Ni contigo ni sin mí, El guardián, algunes que no cito perquè ja les vam comentar també el mes de juny perquè les havia vist per avançat, Tres de más, Rufus, La serpiente que no sabía nadar, La última travesía, Jumbo, El sueño americano, El mensaje, fin, com veieu, hi ha de tot. També tenim Atrapa el millor, una pel·lícula francesa, una comèdia d'aquestes que cada setmana arriba una, Mala bèstia, La última ronda de Venècia, una pel·lícula que també tenia un cert interès, a veure si les fan per la Maldà, les comentarem més àmpliament. El síndrome de Rembrandt, La ventana abierta, una pel·lícula espanyola interessant també, La patrulla canina, de la Dino pel·lícula per a tots els nens, o El último mono, i una pel·lícula en taurons, que no podia faltar aquest estiu, en mar abierto, del Rennie Harlin, per cert, que han hagut alguna víctima a Austràlia que se l'ha atacat un tauró i l'ha matat, i sembla ser que ja ha vist, han hagut 4 o 5 víctimes més i s'ha donat l'ordre de matar aquest tauró blanc, concretament el que ha atacat, ja veurem si aconseguiran identificar-lo. També tenia bastant dinamisme aquest cuenta atrás, que era un atracament en un banc d'Anglaterra mentre posaven una bomba de les, a priori de la Segona Guerra Mundial. No estava gens malament la pel·lícula. Dies d'agosto, Kangaroo, una aventura en Austràlia, Marsupilami, Nimrods, a Green Day Comedy, i me'n sembla que d'aquesta setmana no havia res més. A veure, també tenim A Fuego, una pel·lícula espanyola que passava amb grups de nanos que rodaven allà a Sant Adrià, a les Tres Ximeneies, que feien molts balls, però que no funciona gaire bé, Prometido el cielo, i d'aquesta setmana res més, Una noche a l'any, i pum, pum, pum, a veure què més, tampoc tenim aquí gran cosa més. Aquesta ja l'has comentat, L'olor a la chequemada, una pel·lícula de mana, Jean Queen, una pel·lícula de dibuixos animats que parla del món queer, que tampoc, tampoc he vist, Erutsia, també una pel·lícula que venia de Polònia, Lionel, Sagrado Corazón, Bad Apples, Pomes dolentes amb una mestra, El detective Conan, L'àngel que dona la carretera, el documental sobre els germans Oasis i la seva gira, Oasis Don't Look Back in Anger, detectiu, bueno, que se ja l'he dit, i un plan perfecte, una pica espanyola que ha tingut força èxit també, Mis queridíssimos padres, S'abre la veda 2, El mumbo jumbo aquest que es dic, Se hace enorme, Operación Teherán, i Tanit, una pel·lícula catalana basada en un conte d'una nena. En fi, aquestes són les pel·lícules. Algunes, Tanit, per exemple, potser la puc comentar la setmana que ve perquè encara la puc veure. Una notícia important, els 6 Netflix han tingut que suspendre les seves emissions per un problema d'una cosa que subjecta la pantalla. Per tant, fins a nou avís no es faran pel·lícules els dijous allà a Cerdanyola. És una pena. Esperem que ho puguin fer a solucionar aviat i quan ho tinguem la informació doncs ja us ho direm. També recordar doncs, que la Filmoteca continua amb el seu cicle. Per exemple, aquesta setmana es podrà veure a la Filmoteca El Mononcle, una gran pel·lícula de Jacques Tati, que va ser Òscar, la meva pel·lícula estrangera. També dins del cicle Tu i jo, comèdies romàntiques, doncs, per exemple, Què me passa, doctor? Acaba el cicle del Fritz Lang Sonor amb les seves pel·lícules alemanes, com El doctor Mabuse, La tumba índia i El tigre de Snapur, del qual també oferiran la versió alemana de 1921, dirigides per el Joe May. També es podrà veure Marni d'Alfred Hitchcock, Calladeta està més maca, de la Delfín Seyrig, La meva única família, del Mai Li, en fi, tienes un email, l'amiga de mi amiga, en fi, moltes coses interessants. I dues exposicions que acaben. Per una banda, el Museu Tàpies acaba l'exposició dedicada a l'Àngel Jové,
d'Intacto. Recordem que el Giorgio B, a part de ser artista, també va treballar, per exemple, en pel·lícules del Vigas Luna, i també acaba el 4 d'octubre al Palau de la Virreina l'exposició dedicada a Jean-Luc Godard. A veure, anem a acabar l'apartat de cinema amb una banda sonora, concretament la de la pel·lícula Tiempo de Victoria, Pressure, amb música de Walt Petermann.

50 anys, com ja va fer-ho al Teatre Grec amb l'òpera de Tres Rals, una òpera escrita per el Bertolt Brecht al nivell de text i amb música de lletres del Kurt Weill. És una obra que es va estrenar el 1928 a Berlín, amb un Berlín que llavors tenia un ambient, diguéssim, realment de precarietat i raret allà de la República de Weimar, perquè Alemanya estava patint els anys de la postguerra, després d'haver perdut la Primera Guerra Mundial, i estaven a les vigílies de que arribés el nazisme. De fet, quan el 1933 va arribar Hitler al poder, recordem que ho va fer amb una votació democràtica, Kurt Weill i Bertolt Brecht van tenir que sortir per potes del país, amb una obra, per cert, que aquella obra, estrenada el 1928 a Berlín, va tenir moltíssim d'èxit. La va estrenar la seva dona, la dona de Kurt Weill, la Lotte Lehne, que es va casar amb el Kurt Weill dues vegades, primer entre 1926 i 1933, i després es van tornar a casar el 1937 i va estar casat fins que es va morir ell el 1950. Una cosa curiosa, la Lotte Lehne, si recordeu, era aquella senyora que me'n sembla que era, ara no recordo si era amb el doctor no, que treia aquell ganivet d'una sabata per atacar el James Bond, Sean Connery, perquè la senyora doncs es va tenir que guanyar la vida de moltes maneres i, bueno, pues, sortim una mica de James Bond, no estigués malament. Bueno, aquesta òpera de Tres Rals l'ha dirigit la Marta Pazos, que és una senyora que, per exemple, aquest estiu va tancar la temporada del Liceu amb unes bodes de Fígaro, de Mozart, amb una versió supercolorida, amb un gran pastís que era a l'escenari, amb tots els personatges vestits doncs, com si fossin caramels i coses, elements per fer pastissos, les farines, la xocolata, etc. I potser per contrastar amb aquella carnaval de colors que tenia les seves bodes de Fígaro, doncs ara ha fet una òpera de Tres Rals en els quals, bueno, ella no és el director artístic, de fet la direcció artística és de... ella ha fet l'escenografia i el vestuari és d'Agustí Petronio, però tot està sobre el món gris, tot és d'una grisó tremenda, i només hi ha unes poquíssimes notes de color, per exemple el color, el cabell tot grugós i groc llampant que fa servir el Maki i el Navaja, que interpreta el nau Albert. És una història que està situada a Londres, on tot amb els baixos fons de Londres, on tenim aquest Maki, el Madhit aquest, que és un home doncs, que controla tota una banda de lladregots, i que està enamorat de la Polly, que és la filla dels Pitchum. Els Pitchum són uns altres capitostes dels baixos fons de Londres que controlen a tots els pobres. Per tant, tots es mouen en un ambient de misèria. El Pitchum no pot suportar que el Madhit s'hagi casat amb la seva filla Polly i li vol fer una trampa i demana a la policia que el detingui. La policia el que no sap és que l'inspector de policia està, diguéssim, subornat per el Madhit, però al final també, gràcies a altres suborns, aconseguiran detenir-lo, sobretot quan ell passa per un bordell on ell havia tingut també tracte amb unes prostitutes, i una d'elles, la Jenny, li fa la traïció i l'entrega. Al final, com que estem enmig en vigílies de la coronació de la reina Victòria, diguéssim que tot acaba bé. L'obra és una crítica ferotge al capitalisme, que diguéssim doncs, que s'aprofita bastant de lo que serien amb els seus mecanismes perversos doncs, de la misèria, perquè ja veieu, fins i tot s'enriqueixen a costa dels pobres, i la veritat és que té una gran potència a tot el text. És una obra que s'ha anat representant en nombrosíssimes versions. Ja van tenir una versió catalana fa bastants anys, ara no recordo exactament a on. No sé si la va fer el Mario Gas. En qualsevol cas, aquesta no és la primera. Aquí l'ha traduït el Marc Rosic, i per exemple doncs, algunes de les coses que fa la Marta Pazos com a directora és fer servir doncs, uns moviments com molt excèntrics, una coreografia estranya, un vestuari absolutament estrambòtic. Quan estan al bordell, doncs, les prostitutes porten una espècie de bossa al cap plena de petits globus que no queda massa bé, es mouen tot el vestuari és una mica amb uns talls estranys, i tot el maquillatge així no pots distingir a vegades els actors si no fos per les veus, per exemple doncs el Farello, que interpreta el senyor Pitchum, amb la veu que té el pots distingir fàcilment, però no tan fàcilment els altres. Una de les persones que està millor potser és la Miriam Moules, que fa de Polly, i també la Júlia Trujol, que fa de la prostituta Jenny. Tots ells tenen el seu moment per lluir-se. I, per exemple, la Marta Bernal, que interpreta a la senyora Pitchum, abans que comenci la funció,

també surt vestida, aquí sigui de molts colors, com si fos un clom, per la platea, dient: soc la Marta Pazos, la directora d'aquest muntatge. Evidentment és mentira, és l'actriu, i comença a fer preguntes al públic. Tu saps qui és Bertolt Brecht? Tu saps el que és la quarta paret? Tu saps el que és això? En fi, l'obra, he de dir que quan es va estrenar el Grec va tenir, jo vaig sentir uns comentaris molt dolents. Avisada d'aquests comentaris, he de dir que me la vaig veure amb millors ulls, però puc entendre que no agradés gaire al Grec, per una raó que no té res a veure amb l'obra, i és que són quasi 3 hores, no arriben, però allà devia fer una calor que t'hi cagues, amb uns seients superestrets. Vull dir que devia ser molt incòmode veure aquesta òpera de tres rals al Grec. Potser vaig fer un error, fer una cosa tan llarga allà, amb un estiu tan calorós com hem tingut. Aquí el llibre la pots gaudir una mica més. Ara, això sí, un defecte que no només passa aquí, sinó que passa amb altres musicals. No sempre quan canten s'entenen les lletres. I això és una cosa molt greu, perquè no hi ha subtítols i les lletres ens diuen moltes coses dels personatges, de les seus sentiments, de les seves sensacions, de les seves emocions, de les seves accions, i ens hem d'enterar del que diuen. Vull dir, encara que coneixis el text i sàpies el que va, has de saber el que diuen, i això a vegades és molt frustrant no poder entendre'l. Aquí hem de dir que hi ha música en directe, amb direcció musical del... jo vaig veure el Dani Espassa, però me'n sembla que a vegades està també el Gregori Ferrer. En qualsevol cas, és una obra esforçada que podria estar molt millor, i que, això no ho he dit, està, Brecht i Weill ens van inspirar amb The Beggar's Opera, l'òpera dels mendigos, que John Gay va escriure a finals del segle, al segle XVIII. ¿Vale? Bueno, pues, seguint amb el món de la música, vull parlar també d'un espectacle que m'ha agradat moltíssim, de petit format, que es diu Beethoven. Ja el van fer fa uns mesos, també allà a la mateixa lloc on s'ha tornat a fer ara, que és a la Fàbrica, en un dels teatres del Ferró, que està allà al costat de la plaça Molina, i ho fa el Xavier Albertí, que ell és l'autor del text, qui la interpreta, i que l'ha codirigit amb l'Albert Arribas. Què és Beethoven? Doncs Beethoven és el músic alemany, i al qual s'acosta Xavier Albertí per fer una mena de conferència a classe magistral sobre aquest músic, i per explicar-nos una mica la seva importància dins de l'àmbit de la música. Per tant, estem assistint a una conferència, però en la qual Albertí farà moltes derivacions, perquè, de certa manera, l'unirà, doncs, en conceptes filosòfics, en conceptes històrics, en la pròpia història d'Europa, en conceptes del món teatral. També farà molt didactisme, per exemple, a nivell musical, interpretant petites peces de Beethoven al piano, que toca el mateix Albertí, que per altra banda és un bon músic. A més, li dona tot, a vegades, una certa sornegueria. Albertí és un senyor molt intel·ligent. Ell, en un moment determinat de l'obra, parla dels genis i dels savis. Evidentment, ell és un geni en aquest aspecte, i la veritat és que és una obra que és de petit format, i és una obra, doncs, que te manté molt atrapada, i tu voldries estar escoltant aquell text amb aquella gràcia que ho fa ell, a vegades també en referències gais, perquè ell és gai i no s'amaga i explica cosetes, i té molta gràcia també. I en qualsevol cas, evidentment, la importància de Beethoven ningú la discutirà, però aquí encara te'n dones més compte de la seva grandiositat i de la seva aportació musical. Un home que, per altra banda, era sord, en fi, i va fer les coses que va fer. Aquest Beethoven estarà en cartellera al Teatre de la Fàbrica fins al 19 d'octubre. Té una actuació també a temporada alta, i també estarà aquí a Montcada. El que passa és que jo a Montcada, amb el gran que és aquell teatre, no sé com serà, perquè aquest espectacle, que allà a la sala de la Fàbrica és molt petitet, del Ferró, amb cadires, allà també estem tots juntets, però és una cosa molt més íntima, i potser estem, no sé què tal serà amb un teatre molt, molt més gran. En fi, bueno, en qualsevol cas, ara parlarem de més obres, però primer anem a fer una pausa musical, i evidentment ens quedarem amb un fragment de l'òpera dels Tres Rals, o com deien, és una òpera, ni és una òpera en si, perquè tampoc, com deia, ni Tres Rals, però és perquè parlava de la misèria. Hem demanat temes al Teatre Lliure, però el Teatre Lliure no té temes del que es canta en català. Ens han enviat temes alemanys, i per tant escoltarem aquests temes alemanys, algun en francès. Per exemple, el tema més famós, que és aquesta de la cançó del Maki el Navaja, que quan escolteu la tonada la reconeixereu, perquè l'han cantat en tots els idiomes una pila d'intèrprets, i és potser el tema més famós d'aquesta òpera dels Tres Rals de Kurt Weill i Bertolt Brecht.

0: Doncs bé, encara tenim dues coses, dues obres més per comentar-vos. Una és el Battlebee, que estan fent a la sala Atrium i la faran fins a aquest proper diumenge, dia 27. Battlebee és un petit conte, una petita narració curta que va escriure Herman Melville, l'autor de Moby Dick, el 1853. I és la història d'un... De fet, el títol és Battlebee l'escrivent. És un home que és contractat per un despatx d'advocats per fer còpies. Estem al segle XVIII i les coses, doncs, no hi havia ordinadors i màquines i s'havien de copiar els documents doncs, a mà, no? Cosa que explica molt bé, perquè l'autèntic narrador de la història no és ell, sinó és el seu cap, l'advocat que el contracta amb la seva oficina i que primer ens explicarà quins treballadors hi ha allà i el caràcter que tenen aquests altres treballadors, que són dos o tres, dos que també fan còpies i un que és una espècie de botones, i després, a veure que s'acumulava la feina, doncs fan contractar aquest home. I el Battlebee què passa? Doncs que és un home que en un determinat moment sí que fa les còpies que li manen, però en un moment determinat, al cap de pocs dies, quan li demanen una feina, fes això o vés a Correus, preferiria no fer-ho. I està allà en aquell racó provocant el desconcert doncs, del seu cap, l'home que l'ha contractat, que és el que ens explica tota la història, tant a l'obra El conte de Melville com amb la seva translació teatral. L'obra l'ha dirigida i adaptada Yatzer García a partir de la traducció que ha fet la Carme Camacho, que diu que ha estat editat per la L.A. Geminada el 2021. Jo el Battlebee, per exemple, la tinc en una edició castellana, la vaig llegir doncs, fa més anterior. Però en qualsevol cas, el relat té la força que té perquè realment qui explica i el protagonista és aquest empleat, és aquest cap advocat que contracta el Battlebee, que està interpretat per l'Albert Prat, que està francament molt bé, i que ens transmet tot el seu desconcert doncs, d'aquest home doncs, que es nega a fer les feines que li manen, que està allà, que no molesta ningú, que no diu res, que sembla un supervivent, que no saps ben bé perquè no ens expliquen gaire ni ens enterem quins són els seus antecedents, el que sigui, i que això que provocaria doncs, un acomiadament fulminant, el que provoca és un desconcert i tota una sèrie de situacions que ens explicarà aquest home fins a arribar doncs, diguéssim, a un final tràgic i bastant trist que té. És una obra ben portada, i que la veritat doncs, aquest home doncs, el Battlebee doncs, no deixa de ser com una espècie de representació de la solitud extrema o d'una persona doncs, això, tremendament solitària, potser no mai estimada, i aquella, doncs, aquell nihilisme, no? Aquella manera de ser doncs, ho transmet amb aquesta espècie de rebel·lió de, preferiria no fer-ho però que tampoc és ben bé una rebel·lió a l'uso, no hi ha violència, no hi ha males paraules, senzillament hi ha aquesta actitud de preferiria no fer-ho amb aquella tranquil·litat i sense donar més explicacions i desconcertant de tot el seu entorn. Realment està francament bé. Hem anat a veure també Temps, que ho està fent el Quim Masferrer a la sala del Teatre Borràs, una obra que ell va estrenar ja el 2012, fa ja doncs, 15 anys, i que realment doncs, jo no la vaig veure llavors. I és la història d'un senyor que surt davant de nosaltres amb una cria de rodes i diu que li queden 90, que els metges li han dit que li queden 90 minuts de vida. Llavors, clar, diu, què faríem en 90 minuts de vida? No és que ens ho pregunti als espectadors, tots podem anar pensant què faríem, no? Però en qualsevol cas, ell aprofita per fer una xerrada que comença de forma més o menys trivial, dient, estic aquí en aquesta situació, a poc a poc s'anirà animant i, per exemple, doncs és aquest 90 minuts, que a més hi ha un rellotge que de tant en tant apareix i, per tant, són els temps reals que dura l'obra, ell el tenia amb una cria de rodes, de tant en tant balla amb aquesta cadira o també es mou i s'aixeca i fa interpel·lacions al públic, per exemple doncs fa diatribes contra polítics, fa diatribes contra institucions o abusos que podem patir la gent com a consumidors, doncs potser tindria que fer això o allò, no? Anar a ensenyar el cul aquí. Algunes coses, evidentment, tots amb un sentit de l'humor, l'actor Quim Masferrer, que s'ha fet tan popular per TV3 amb el seu programa del Foraster, doncs evidentment no enganya a ningú amb aquest aspecte i aquest humor que tothom l'espera, doncs, home, a vegades cau una mica amb una certa vulgaritat, altres acudits són més treballats, més brillants, i després també hi ha fragments, quan parla, per exemple, de la bomba, doncs, que són aconseguits i que provoca... Les rialles són bastant constants. Ell es mou un escenari despullat ple de cortines, on tant en tant apareix una mena de tècnic del teatre, que és com un personatge estrany que s'acabarà interrelacionant amb ell. També se juga una mica amb la il·luminació. i part de la direcció que ha fet el Quim Ferrer ha estat assessorat per el Josep Maria Lari, el Mac Lari, vaja. En qualsevol cas, si coneixeu aquest actor i us cau bé, us ho passareu bé, és una obra entretinguda, si voleu una mica fàcil, no enganya ningú, però vaja, en qualsevol cas, doncs, la teniu al Teatre Borràs i en principi no tinc data de sortida encara, sembla que fins a mitjans d'octubre. Anem a seguir amb un altre tema de l'òpera dels Tres Rals, també en alemany. Hi ha un moment determinat de l'obra en què l'inspector de policia, el Brown, que ja us he dit que està, que s'entén amb el Mac i el McKnife, doncs recorden una època en què van participar junts a la guerra. Llavors hi ha la cançó aquesta de Cannon Song, la cançó dels canons. Anem a escoltar-la.
1: In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei.
2: Und George ist Sergeant geworden.
1: Doch die Armee fragt keinen, wer er sei.
2: Und marschierte hinauf nach dem Norden.

0: I acabarem el teatre fent un repàs de la cartellera, però també recordant una notícia que es va donar a conèixer aquesta mateixa setmana, perquè el dilluns passat TV3 emetia l'obra de teatre de Dones de Ràdio. Jo no m'explico per què ho ha fet quan l'obra, que ara té una setmana, un mes anunciat a la Villarroel, s'ha de fer Ripollet i altres jocs, però no l'han feta. La qüestió és que la van censurar, i una frase que deia l'Àngels Gunyalons del seu personatge, deia: jo treballo una emissora que és RAC1, no tinc per què amagar-ho, ho van tallar-ho. I, evidentment, el Jordi Basté se va enterar i ho va denunciar amb el seu programa, i ara s'ha enterat tot quisqui. Hi ha una investigació en marxa per part de TV3 a veure què ha passat amb aquesta cosa, una censura absolutament estúpida, però, en fi, en qualsevol cas, doncs això. A veure com acaba el resultat d'aquesta investigació. Anem a repassar la cartellera, perquè aquesta setmana, el divendres, comença les activitats de l'Associació d'Espectadors amb aquesta temporada, i el divendres fan la presentació de la temporada amb un petit acte que es diu Notes que aixequen el taló, on ens explicaran tota la temporada amb la Patrícia de No. Després, el dia 27, el Teatre Auditori es tornaran a fer dues funcions més del musical Molin Rouge, que ja va venir aquí la Laura Pérez a explicar-lo, que ja el vaig veure, que no està gens malament, està ben aconseguit dins de la seva senzillesa, i tindrà una funció a 11:45 del matí i una altra a 6:45 de la tarda. El Teatre Auditori de Sant Cugat, el dia 26 fan Leonora i el dia 27 fan El Invencible Verano de Liliana. A Cerdanyola, el dia 25 fan Göteborg, una obra que, per cert, ja vam veure aquí a Ripollet. Després, al Texas, tot just avui s'estrena el musical Després de Nosaltres, a veure si el anem a veure. Per cert, La Truita, que encara té funcions, sembla ser que hi ha tanta demanda que han obert noves entrades a la venda. Ho dic per si algú està interessat, no sé exactament les dates, en principi continua sent el 18 d'octubre, però vaja, per si de cas comproveu la web. A la Sala Beckett s'estrena El pessimisme alegre, Mi suicidio, amb el Mario Gas. Al Teatre Borràs, a part del temps Mas Ferrer, el dia 28, o sigui el dilluns que ve, quan ell no fa funció, es podrà veure L'homo più crudele del mondo. Al Teatre Gaudí, el dia demà, s'estrenarà Els plaers. A la Sala Beckett, si això ja acabo de dir-ho, no? Sí, allò del pessimisme, sí. El Teatre Apolo, per una banda, acaba aquest diumenge el musical Sonrises i Làgrimes, però també fan el dia 23, fan Jamming, que no sé ben bé què és. Després hi està la Sala Arts, que tenen una programació, una pila de coses. En diferents dies, també aquesta setmana, entraran, doncs, per exemple, el sopar dels infidels, la 69, la comèdia, Ellos i elles, Pecados de pareja, Miss 40 i La casa de Bernarda Alba, que sembla, i també, que sembla la més sèria, i també després hi no quedarà ningú de l'Agatha Christie. Tot això, perquè també tenen programació infantil. El Sat Sant Andreu Teatre acaba Lumiero, i també faran entre el 17 i el diumenge Alicia al País de les Meravelles amb el Barcelona City Ballet. El Teatre Lliure, demà, avui estrenen Tot fent la Bella Helena, que espero comentar la setmana que ve, i després també hi ha l'exposició que estan fent a l'Espai Robert, que l'anirem a veure un dia d'aquests, us la comentarem. I també fan ja la nit que van aplaudir una esperança a partir del 29, estaran fent a Gràcia i fins al gener, no sé ben bé què, ja us ho explicaré. A veure, el Tívoli s'estrena també aquesta setmana Mamma Mia, torna a venir el musical en gran cançons d'Ava. El Verdi també comença la seva temporada i ho fan amb Aida, el de Giuseppe Verdi, que també la tenim que veure un dia d'aquests i us la comentarem. Al Teatre Tantarantana estrenen també L'Hora de la Estrella, perquè continuen, com que tenen dues sales, també fan altres coses. Al Teatre Coliseum, aquest diumenge, s'acaba el de Òpera en Sarsuela, Dreams. El Teatre Eòlia acaba Què és un cadàver, i ja està. A la Sala Atrium s'acaba, com us deia abans, el Butterby, i després també al Teatre Raval acaba Una habitació pròpia de la Virginia Woolf, sembla que ho fa la Clara Sanchís. També s'acaba al Teatre Goya la Poncia, a la Lolita Flores, però ja s'han anunciat diverses funcions que tornaran a fer el mes de desembre. Seguim ara i acabem el teatre escoltant un tema, l'últim tema de l'òpera de Terrals. En aquest cas, ens anirem a la versió francesa i escoltarem el tema que canta la Jenny, la cançó de Bàrbara, que aquí l'escoltarem amb la veu de la sempre inimitable Ute Lemper.
1: fühlte ich, als ich noch unschuldig war. Und das war ich erst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tu. Und als er Geld hatte und als er nett war und sein Kragen war auch werktags rein und als er wusste, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich,

0: L'hora dels adéus.
1: No podem acabar el programa sense fer la referència a la mort de Marcos Ordóñez, dels 69 anys, un crític de teatre, també escriptor, un amic, un home que feia uns quants anys que ja estava apartat de tot perquè va patir un ictus, i realment un senyor que el trobarem a faltar. Durant 20 anys va fer uns comentaris teatrals immensos a l'apartat Babelia del País, i també havia sigut escriptor. Algunes de les seves obres, com La noche del Dorado, es van convertir a més en obres de teatre. Va fer també biografies de la Núria Espert, d'Alfredo Landa, en fi, un home realment molt enriquit, molt enriquidor, molt culte, i un home que un gran crític de teatre. Va morir també l'actor Gerrit Graham, que no el coneixereu gaire, però era aquell músic que era electrocutat a al Fantasma del Paraíso de Brian De Palma. Amb el De Palma ja havia treballat també amb Hola Mamá i Saludos, i després faria altres pel·lícules com Muñeco Diabólico 2, La Pequeña, Engendro Mecánico, Vida desde Chico o Caótica Ana. Tenia 77 anys. I per últim parlarem també de la mort de l'actor, del director xilè Patricio Guzmán, als 85 anys, un home que pràcticament tota la seva carrera va estar dedicada a reconstruir la vida política durant l'època d'Allende i la posterior repressió amb el dictador Augusto Pinochet. Té un documental que és 3 hores, 3 parts de la batalla de Xile, increïble. També el caso Pinochet, la resposta d'octubre, que és de l'any 72, el primer any, la resta de los vientos, Xile, la memòria obstinada, Salvador Allende, també després, amb els últims anys, pel·lícules ja més poètiques, Nostàlgia de la Luz, El botón de Nácar, La cordillera de los sueños o Mi país imaginario. No tenim música de les pel·lícules de Patricio Guzmán, però acabarem el programa amb el tema d'una de les víctimes més conegudes de la repressió d'Augusto Pinochet, com va ser el músic Víctor Jara. D'ell escoltarem, i amb ell ens acomiadarem, Te recuerdo, Amanda. Fins la setmana que ve, que tingueu molt bona setmana, i ens veiem el dimarts que ve. Adéu.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: Manuel! Manuel!

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Thank you.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Change. Don't let them tell you you need to change.

0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: 91.3.
1: La millor música.